0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Radio Arers, a Tresera, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Tuí, 95.
1: 15 anys de pell rosa, a 37 de gres, 40 quilos que passen pels carrers. Se retira del seu ésser la Mercedes.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

La pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra sedegada, aprofita l'aigua del cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. La pluja rere la finestra, la meva estimada potser no sap encara les recances que l'absència per mi pot fer. No tinc res més que les paraules del meu cor pacient i malalt. Es queden damunt la taula posades en un paper blau. La pluja rere la finestra sembla que no es vulgui aturar. La llum de la seva mirada joga amb l'ombra del malestar. Com el veïbé de les ones, la meva ànima un balanceig pensa que d'aquí una estona amb ella anirà de passeig. La pluja rere la finestra moll els carrers i els seus teulats, i al terra de la meva cambra algunes gotes m'ha regalat. Potser la via mal tancada, potser que són massa plural. Ara tancaré les ventalles, convent dolences aixecat. La pluja rere la finestra i el meu cor es batenat de la ferida, la mancança, que és el mal dels enamorats. Algú trasteja per l'escala i a la porta han picat.

pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra s'arregada, aprofita l'aigua del cel.

tot ho he perdut. No es pot pas dir que he estat exemple i visc com he volgut, com he fet.

L'amor no ha estat res més que uns bons moments que he pogut viure. Cap d'ells no ha fet després que jo deixés de ser ben lliure. Voltant he vist mig món i encara tinc el cor alegre i faig de rodamón

però arreu tota la gent busca lluitant, plena de febre. Jo ho veig mig somrient, com he fet sempre.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels.
1: Adorres 93.1.
2: Vorejant el Mississippi, on flameja un sol d'or, cercant alhora el misteri de la música i de l'amor. La sirena de pell colorada que trasllueix de

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcir i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacança al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pontellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cap de gall en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
5: Ràdio Arrels, ara Inés, 88.2.
3: 100% en català.
6: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: petites veus d'arrels.
1: Van dir un xic i no té xiges. M'agrada l'estiu perquè pot me banyar a la piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. Bon dia a tots, sóc la Lauriane Peigner i escolteu Ràdio Arrels. Aquí és un nou programa per aquest estiu anomenat L'Hora Fresca. Dins alguns minuts podreu escoltar una entrevista de l'Albert Noguer que ens parlarà d'aquesta nova programació d'estiu. Però en primer, la meteo.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcí i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacança al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pontellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cada gall en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
1: L'actualitat a Radio Arels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Radio Arrels comença avui la seva programació d'estiu amb alguns canvis que potser ja haureu pogut sentir a l'antena. Una programació que estarà activa fins al mes de setembre, i aquesta hora, perquè ens l'expliqui amb una mica més de detall, tenim amb nosaltres l'Albert Noguer, el director d'aquesta ràdio. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Com deia, aquesta programació amb diversos canvis, sobretot amb la introducció de dos nous programes d'estiu.
3: Sí, la principal novetat és que aquest estiu, doncs, Ràdio Arrels us acompanyarà en viu en les franges horàries de les quals es té constància que hi ha més auditors. Hi haurà, doncs, un acompanyament cada matí de 7 a les 9 amb la veu de la Loriana Penyé, i una part de l'estiu de 12 a 1 amb la teva veu, Miquel Martínez Vila, i de tant en tant també, perquè tu també tens dret a fer vacances, doncs, la meva veu. Doncs és un canvi important que pensem que valia la pena aprofitar l'estiu per proposar als auditors. Tornem a fer un model de ràdio més tradicional.
2: El que sí que no hi haurà durant aquest estiu, que hem tingut tot aquest curs, és l'informatiu a l'hora en punt, aquesta ràdio més d'actualitat. Tot i això, aquesta part de l'informatiu, si hi ha coses urgents, diguem que les cobrirem amb aquests programes, no?
3: Sí, ben segur. L'actualitat d'última hora, l'actualitat important, l'actualitat en viu, serà sempre present, i potser fins i tot ho serà més que el curs d'aquesta programació passada, ja que podrem intervenir segurament amb molta més flexibilitat per assabentar-vos de tal o tal notícia d'aquestes d'última hora, però el clàssic informatiu, doncs, també farà vacances, senzillament perquè part del personal d'aquesta ràdio fa vacances, i els informatius necessiten una implicació en temps i en personal bastant important. No us preocupeu, l'informatiu tornarà al mes de setembre, però durant aquest estiu sí que aixecarem un poc el peu pel que fa d'aquesta actualitat que us hem anat proposant al llarg d'aquesta temporada, cada hora de les 7 fins a migdia.
2: La programació d'estiu de totes les ràdios i televisions es recuperen grans joies del passat. Amb TV3 probablement farà plats bruts en algun moment de la seva programació, com sempre passa. Nosaltres també recuperem coses que feia molts anys que no passaven, i una d'elles és la ficció a la ràdio.
3: Sí, la radionovel·la hem proposat al llarg d'aquests 45 anys d'existència de Ràdio Arrels diverses radionovel·les, i una de la qual estem finalment particularment orgullosos, la radionovel·la que va fer en Berenguer Ballester amb tot l'equip de Ràdio Arrels. Reconeixereu segur algunes veus que encara sentiu, però moltes veus que també han passat per aquesta ràdio. Nuclear Parano, una novel·la d'en Gildes Girodó, que està situada, l'acció se situa a Catalunya Nord, i que, doncs, hem pensat que valia la pena tornar a proposar aquest estiu a Ràdio Arrels. Veieu que això també ens donarà idees per el futur de la programació de Ràdio Arrels, però de moment, doncs, tindrem aquest retorn, aquest record del Nuclear Parano.
2: Molt bé, doncs aquest record i aquesta programació, diguem, de ficció a la ràdio. I deies a alguns programes, doncs, que ja havien sonat a Ràdio Arrels. Una altra de les coses que també sonarà, i que potser a l'audiència ja ho té una mica ubicat, és una selecció musical per temàtiques, i això també ho recuperarem durant la tarda d'estiu, diguem, amb una estona, diguem, centrada en un estil musical concret.
3: Sí, els famosos 20 d'arrels, 20 de jazz i 20 de clàssic que en Berenguer Ballester ens va proposar durant molts anys, doncs els tornarem a sentir aquest estiu a Ràdio Arrels. Arrels, també sentireu alguns canvis dins la programació musical, senzillament doncs, per trencar alguns hàbits, per redinamitzar i donar un to, sens dubte, més estiuenc que a les seleccions musicals de Ràdio Arrels.
2: Sempre durant la programació de Ràdio Arrels s'encadenen petits programes i, de fet, hi ha novetats aquest estiu amb aquests programes, no, Albert?
3: Sí, hi ha alguns programes doncs, que continuaran, com la història musical d'un país, la Naia Pissada, les catedrals musicals, però també us proposarem, per exemple, una sèrie de programes sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Hi haurà també aquest programa que ben podem sentir les festes de fi d'any de l'any passat de la mà d'en Pasqual Tirac, una sèrie de 10 programes sobre mites i llegendes, i com hem dit, doncs, també continuarem alguns programes que esteu sentint aquestes últimes setmanes.
2: I a més d'això, també amb la programació i enmig de la programació musical hi participaran els mainatges de les escoles Arrels, que també col·laboraran amb la programació d'estiu de la ràdio.
3: Sí, seran les petites veus d'Arrels, que sempre dona un poc de frescor en aquesta programació, algun somriure, aquestes veus de nins i nines de les escoles Arrels de Perpinyà, que ens explicaran què és el que els hi agrada a l'estiu. Ja veureu, podem avançar que en el rànquing la piscina arriba en molt bona posició.
2: Per fer passar la calor ja se sap. Doncs ja ho sabeu, teniu ara una mica d'aquests principals punts de la programació d'estiu de Ràdio Arrels, però si la voleu conèixer de veritat us caldrà escoltar la ràdio durant els propers dies. Albert Noguer, director de la ràdio, moltes gràcies.
3: Gràcies, bon dia.
4: Moltes gràcies, Miquel. D'aquí uns minuts trobareu la crònica CO2, però abans una música de Paula

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Viure a prop de les vinyes pot ser perillós per a la salut. Bon dia. Un estudi anomenat Pest Rive revela que les persones que viuen prop de zones vitícoles a l'estat francès estan més exposades a productes fitosanitaris que les que no tenen vinyes al voltant. Realitzat conjuntament per Santé Publique France i l'ANSES, l'Agència de Seguretat Sanitària, durant els anys 2021-2022, el treball va incloure 265 zones, tant vitícoles com no vitícoles, i va mesurar fins a 56 substàncies en diversos medis d'exposició: l'aire exterior, l'aire i les pols interiors de les cases, així com l'orina i el cabell dels habitants. S'hi van sumar fruites i verdures dels jardins de certs domicilis per avaluar l'exposició alimentària, així com qüestionaris sobre hàbits de vida, ús domèstic de pesticides, alimentació i altres fonts possibles de contaminació. Els resultats són clars. En els àmbits propers a vinyes, l'exposició ambiental i la impregnació biològica són notàriament superiors. Tant els adults com els infants mostren concentracions més altes de residus de pesticides durant el període de tractaments a les vinyes. L'estudi destaca que la proximitat de l'habitatge amb la vinya i la quantitat de tractaments són els factors claus d'aquesta contaminació. Per reduir aquestes exposicions, Santé Publique France i l'ANSES proposen una acció sobre la font: usar productes fitosanitaris només quan sigui estrictament necessari, minimitzar la dispersió dels productes i aplicar de manera ambiciosa l'estratègia estatal Ecofitom 2030. També recomanen informar les persones properes als tractaments i combinar mesures individuals amb polítiques públiques de prevenció.
0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcí i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacança al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pontellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cap de gall en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
3: Aquestes vacances...
1: Escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Moltes gràcies, Enric. Això, doncs, és l'hora fresca i que escolteu aquí a Radio Arrels. Ens seguirem fins a les 9 i ara podreu escoltar una música de la Ludwig Bang.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 29 de juny del 2007 es va inaugurar el primer Fes Lloc, el festival organitzat per l'entitat Escola Valenciana i l'Ajuntament de Benlloc. Al cartell d'aquella edició hi havia una àmplia representació de l'escena del País Valencià: Arròs Caldós, Sou l'Atac, Malagana, Ska i els imprescindibles Obrint Pas, de qui ara escoltarem La Flama.

0: festa.
1: Escolteu, l'hora fresca a Radio Arrels, i ara tenim doncs en Miquel, que pregunta qui necessitaria un carrer a Catalunya Nord.
2: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: A Radio Arrels estem demanant a diferents persones de Catalunya Nord que ens expliquin a qui li dedicarien un carrer en algun vilatge o vila del país que no tingui carrers dedicats o que no en tingui prous. I a aquesta hora podem saludar a un company de Radio Arrels, el delegat del Conflent, que és l'Enric Balaguer. Enric, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Que avui quedes tu com a entrevistat, però normalment ets tu qui fa les preguntes. Però ens has triat un home de Prada. A qui li dedicaries un carrer?
4: Sí, en Charles o Carles Romeu, que és una persona que no té carrer, i això és molt sorprenent. No té carrer, i ho explicarem més tard, ni a Prada, ni al Conflent, ni a Andorra, on segurament hauria de tenir-ne com a mínim un, no sé si...
3: Clar, Carles Romeu era fill d'un batlle de Prada, que fins aquí no mereix nom de carrer per aquests mèrits, però sobretot va ser molt important, no tant potser per Prada com per Andorra.
4: Per Andorra va ser veguer d'Andorra de 1887 a 1933, si calculem bé deus fer 46 o 47 anys. Veguer d'Andorra, que és, era el representant del copríncep d'Andorra, és a dir, el president de la República Francesa, a Andorra, i durant molts, molts anys.
3: Durant tots aquests anys va fer diferents tasques, diguem, que van canviar Andorra i que van apropar una mica Andorra al país que coneixem avui, potser.
4: Sí, sí, se li atribueix la carretera del Pas de la Casa, se li atribueix el telègraf i se li atribueix els correus, però també moltes altres coses. És una persona que era al cor del desenvolupament d'Andorra a l'inici d'aquest segle XX.
3: Clar, i hem de pensar que Andorra, que a l'inici d'aquest segle XX, era una zona molt pobra, una zona rural, i que per tant potser no era tan evident que pogués pujar el telègraf, per exemple, fins a una vall molt remota, no?
4: Sí, sí, és això, l'Andorra del segle XX.

0: Inici del segle XIX o del segle XX era una Andorra molt rural, molt pobra, hi havia poca cosa, molt diferent del que coneixem actualment, evidentment.
1: El Carles Romeu, de més gran, em sembla que va tornar cap al Conflent, perquè de fet està enterrat a Prada, no?
0: Sí, en Romeu feia anada i tornar per a la seva professió, és a dir, que també era lligat directament a la prefectura dels Pirineus Orientals. Andorra, ara no és el cas, Andorra durant molt de temps era lligada a la prefectura dels Pirineus Orientals. I doncs, evidentment, ell, la seva professió era, a l'inici, era advocat, doncs va començar la seva carrera d'advocat concretament aquí i a Tolosa, on va estudiar, i després el van nomenar a Andorra.
1: I, com dèiem, està enterrat aquí a Prada i, de fet, la seva tomba és un dels punts potser coneguts del cementiri de Prada, perquè és bastant interessant, em sembla.
0: Justament, no conegut. És a dir, que és una tomba important amb el seu bust i ara se fa bastant malbé. Jo he fet diverses intervencions que no ha prosperat per intentar que algú pinti la tomba, que se renova. Suposo que es farà com a mínim un dia. De moment hi ha desinterès complet, tant del costat francès com del costat andorrà i del costat pradenc, per dir-ho. S'ha casat amb una persona de la burgesia o fins i tot de la burgesia industrial catalana, amb Eugènia Lafabrega, que va néixer a Barcelona i va morir a Prada, i després ha tingut un segon casament amb la Susanna Fauri, que és ella que es va cuidar d'aquesta tomba amb una mansió, cal dir, una mica original.
1: Parlem de la mansió en qüestió.
0: Bé, la mansió en qüestió, evidentment posen Charles Romeu, avocat, viguier d'Andorra, tot això és en francès, amb tots els títols, medalles que té, i s'acaba, ho diré en francès, amb aquesta frase: homme de bien dans toute l'acceptation du terme, mort victime du plus méprisable de ses concitoyens. Doncs, per què això? Això perquè li havíem posat un veguer adjunt, una figura que després no va existir mai, que tenia per funció justament de rebaixar la seva feina, de tenir un cert menyspreu cap a ell. I doncs aquesta senyora va tenir aquesta iniciativa de posar aquesta paraula.
1: Doncs que quedés clar el que em pensava. Dèiem doncs que Carles Romeu no té dedicat cap carrer ni a Prada ni a Andorra, i probablement, si més no a Prada com a vila natal, i potser el pas, que són els que d'allò, però el que sí que té és una certa documentació bibliogràfica, i de fet hi ha un llibre dedicat a aquest home, que és L'home de mirada clara, que està fet per Ludmila La Cueva,
0: sí.
1: Aquest llibre editat a Andorra, no, en aquest cas?
0: Aquest llibre editat a Andorra és una biografia novel·lada, no és una biografia, tècnicament biografia. Hi ha pas cap carrer a Prada, només sobre una casa on va viure hi ha una placa al carrer dels Pirineus. Però, i la tomba al cementeri, que jo recomano, bé, per la gent que els hi agrada passejar pel cementeri, però és segurament una de les tombes més guapa de Prada, i reivindico que cal.
1: I el cementiri de Prada és un dels que la gent hi entra, encara que sigui per anar a veure la tomba de Pompeu Fabra i tot plegat, sí. O sigui que
0: sí, sí.
1: Es pot fer la volteta ja.
0: Sí, sí, el mateix, no sé si se diu un carrer, però el mateix carrer del cementeri hi ha també enterrat en Jean Rus, que és un personatge important també per Catalunya Nord, que ell té carrers i em sembla que té un col·legi a la Plana.
1: Doncs en podem parlar un altre dia. Moltes gràcies, Enric.
0: De res.
2: Udonímia Mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Són les 8 i escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels. De seguida podreu trobar la meteo.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcí i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacances al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat: 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pont d'Ellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cap de gall en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
8: Escolteu Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
10: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: se lo cartiti, day, sempre para compagnia. Presenta arriba la invitación para la consulta. Figa Flava!
1: Radio Arels, a Prada, 95.5.
2: Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Avui, amb Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals del Vendrell. Bon dia, Núria.
3: Bon dia.
2: Núria Ballester, quina relació tenia Pau Casals a Puerto Rico abans de la seva arribada a 1955?
3: Doncs bé, Pau Casals, com bé sabeu, tenia la vinculació que la seva mare doncs, havia nascut a Puerto Rico i ella allà tenia molta família, de fet tots els cosins de Filló, que ja des dels anys 50 doncs, mantenien una correspondència bastant assídua amb ell. I doncs, li deien que el recordaven molt i que tenien moltes ganes doncs, de que visités la illa perquè el volien conèixer en persona. És a dir, que abans que ell arribés a l'any 1955 la vinculació, sobretot familiar, però també d'altres membres de Puerto Rico, com va ser el Jaime Benítez, que era el rector de la universitat, o també el Montañez, que era el tiet de la Marta Casals, que era periodista, també havia tingut, doncs, s'havia cartejat amb Pau Casals, amb la qual cosa doncs, ja tenia una relació, no?, epistolar en aquest sentit.
2: Les autoritats coneixien Pau Casals, però la gent del poble potser no tant, no?
3: No, és evident. La gent que coneixia Pau Casals eren o els que estaven vinculats amb la música, evidentment, els polítics i les autoritats, perquè doncs, els seus familiars ja s'havien preocupat també de parlar d'ell, de que doncs, era un músic molt important, i aquesta vinculació amb Puerto Rico, doncs, evidentment, per ells era, no?, els havia cridat sempre molt l'atenció. Per aquest motiu, doncs, en aquests últims anys, no?, a partir sobretot de l'any 54, 53, 54 i sobretot el 55, el conviden oficialment, no?, és a dir, el governador de Puerto Rico el convida oficialment i també el rector de la universitat a visitar el que és la terra natal de la seva mare.
2: Però ho van preparar, no?, això?
3: Sí, evidentment. Hi va haver-hi tot una sèrie doncs, de persones que van estar al darrere, no?, d'aquest retorn. També és veritat que hem de recordar que Casals, en el moment en què visita doncs, la illa de la seva mare, és un moment vital molt important, perquè ell, bueno, recordem que feia poc que havia mort la que havia sigut doncs, la seva companya a l'exili, no?, la Francesca de Capdevila, que just a inicis del 55 va morir. Aleshores ell es trobava doncs, en un moment també incert i va decidir doncs, que era el moment, no? Ell sempre havia promès a la seva mare que abans de morir visitaria Puerto Rico, perquè la seva mare, quan ell era molt petit, sempre li parlava de la illa, sempre li parlava del mar del Carib, i Casals li havia fet aquesta promesa, i bé, circumstàncies de la vida i també doncs, de que hi va haver-hi una sèrie de gent a Puerto Rico que es va mobilitzar per fer aquesta invitació oficial, doncs van propiciar que aquest 11 de desembre de l'any 55 Casals arribés a la illa doncs, on havia nascut la seva mare.
2: Hi ha una anècdota sorprenent, és la història de la casa de la seva mare, no?
3: Sí, de fet, quan Pau Casals va arribar, que va ser una arribada multitudinària, bueno, més de 200 persones l'estaven esperant amb tots els familiars, es van fer molts actes públics en aquells dies a Puerto Rico i un dels actes va ser la visita a Mayagüez de la casa on havia nascut la mare de Pau Casals, però també era la casa on havia nascut la mare a Angélica Montáñez, que era la mare de la Marta Montáñez, que després esdevindria l'esposa de Pau Casals. És a dir, és una anècdota curiosa de que en la mateixa casa doncs, van néixer dues mares molt importants per la vida de Pau Casals.
2: El 22 d'octubre de 1973 mor en Pau Casals. Com va ser rebuda la mort, la notícia al Vendrell i al Catalunya?
3: Bé, va ser un impacte molt gran. Penseu que Pau Casals pels catalans doncs, era un símbol, no?, d'aquesta lluita franquista, antifranquista. I tant al Vendrell com a tot Catalunya, doncs, les portades dels diaris, es van fer actes al Vendrell també d'homenatge, tot i la situació política doncs, que era la que era, però va tenir un impacte molt, molt gran, no? I també esperant aquest retorn, no?, que tots esperaven de que algun dia el mestre, doncs, encara que no fos viu, tornaria a Catalunya en les seves despulles l'any 79.
2: Això ha estat un tràmit complicat. Qui ha portat els tràmits?
3: Bé, de fet, va ser la pròpia viuda, la Marta Casals, que ella, doncs, complint la voluntat del seu difunt espòs, del mestre, que ell va deixar escrit al seu testament que un cop recuperada, no, les institucions democràtiques de Catalunya, volia ser enterrat al Vendrell, ella va trucar al president Tarradellas, el qual el coneixia, tenien una relació, doncs, dels anys d'exili en Pau Casals s'havien conegut, i li va dir que bé, que el seu el mestre li havia deixat, no, que ha escrit al seu testament aquesta voluntat, i es van començar els tràmits, i aleshores de la Generalitat i també coordinats amb el que és l'Ajuntament del Vendrell i vendrellencs, no, sobretot els de vendrellencs de l'Associació Musical van procedir a, doncs, a organitzar tots aquests actes que van ser multitudinaris, i es van fer no només a Barcelona, a la Generalitat, on es va obrir una capella ardent, també al monestir de Montserrat hi va haver-hi un acte multitudinari d'homenatge a Casals, i evidentment al Vendrell, que va ser, doncs, quan va ser ja definitivament enterrat al cementiri, va ser un acte clamorós de tota la gent al carrer, inclús, doncs, al cementiri hi ha imatges molt maques on es veu també, doncs, els nens del Vendrell que van aixecar un pilar en homenatge, doncs, també a aquesta afició que Casals va tenir sempre pels castells. Va ser, doncs, un acte molt, molt emotiu, molt viscut per tots els vendrellencs, doncs, perquè finalment el cos, no, del benvolgut mestre Pau Casals tornava a casa seva.
2: Per al Vendrell és important, però Casals deixa un llegat universal a tot el món.
3: Sí, Casals ens ha deixat, no, un llegat universal, no només en la part musical, sinó també tot el seu llegat de pau, no? Va ser un músic que va posar tot el seu art al servei d'uns ideals a favor de la llibertat, a favor de la democràcia, a favor de la pau, i al llarg de la seva vida, doncs, va fer servir el seu art per protestar i per defensar aquests valors que ell considerava sagrats, no? I jo crec que això és una mica el que hem de preservar totes les institucions que treballem avui en dia, no? Per preservar el seu llegat, des de la Fundació Pau Casals al Vendrell, però també al Vendrell, la Casa Nadiua i tots els elements que es conserven a Prada de Conflent, evidentment, a Puerto Rico, tots els llocs on encara, no, hi ha aquesta flama viva del mestre Casals, tenim aquest deure de reivindicar, no, la figura de Pau Casals com un dels millors músics del segle XX, però també Pau Casals com un gran humanista i una persona, doncs, que va lluitar per uns ideals i per un missatge que, desgraciadament, avui és més viu que mai, no?
4: L'oratori que he compost sobre el poema del meu amic Joan Alavedra és el missatge de pau que jo presento al món. Està escrit amb emoció i humilitat. S'ha donat davant de tota mena de públics a Amèrica i a Europa. I si Déu vol, el portaré encara a molts països del món. La fervorosa acollida que obté per tot arreu em demostra una vegada més que en art, com en la vida, tots els homes, siguin d'on siguin, comprenen el llenguatge que surt del cor.
2: Hi ha també lloc Casals al Japó, als Estats Units i a d'altres llocs?
3: Sí, Casals encara al Japó és una figura molt, molt venerada. Ell va fer la primera visita al Japó l'any 1961 i va deixar un impacte importantíssim. S'estan celebrant en el marc ara aquest mateix aquest any un munt d'activitats i conferències allà, però també hi ha un Casals Hall que depèn de la Nihon University, que porta el seu nom. també a Marlboro, uns festivals de música doncs, que cada any se celebren i que Casals hi estava molt vinculat, la seva presència és molt present, també a la Manhattan School of Music, també a Alemanya, a Kronberg, hi ha un Casals, el Casals Forum, és a dir, el seu nom continua molt vigent en molts països i el seu llegat, evidentment, també.
2: Núria Ballester, també al Festival Pau Casals de Prada, quan venen els joves violoncel·listes, sempre hi ha una gran emoció. Casals i el violoncel és una cosa forta.
3: Sí, sí, sí. De fet, Pau Casals és el referent, no? Jo crec que va ser el pare del violoncel modern i ell va ser qui va revolucionar, no?, la forma de tocar el violoncel, i per molts joves violoncel·listes la seva figura és molt important. I el fet d'anar a tocar en aquests llocs on ell va viure, no?, jo crec que és molt important per mantenir aquesta flama viva i aquest esperit.
2: Escoltem Quim Tejedor i Guillem Vega, dos violoncel·listes que van actuar al Festival Casals de Prada 2025.
5: Doncs des de ben petit a mi em va fascinar el violoncel, òbviament doncs a Catalunya, justament per la figura de Pau Casals, no? doncs el violoncel és un instrument doncs molt important i que fa, jo crec que a moltes persones il·lusió tocar, i jo doncs, des de ben petit la veritat és que hem seguit així. És possiblement la referència, no? des de que ell va sortir, doncs, ha sigut un exemple a seguir per absolutament, crec que tots els cel·listes que han vingut darrere, els grans cel·listes del segle XX, crec que ha sigut una referència absoluta, i evidentment doncs, estar en el festival que hi va crear aquí a Prades, doncs, evidentment com a cel·listes i com a catalans també, doncs, per nosaltres és un absolut privilegi.
6: Sí, sí, absolutament. Per a mi és molt, molt especial estar aquí aquestes dues setmanes, el lloc on Pau Casals va passar tant de temps i on podem respirar una mica tot el seu llegat, a les esglésies on toquem, a l'allotjament, envoltats d'aquestes muntanyes, és molt, molt especial.
3: No, és el mateix que quan venen a tocar al Vendrell o al museu, no? Quan toquen a la seva casa de la música, senten una emoció realment increïble, no? I això jo crec que és important, és el fet que ells també coneguin, aquests joves violoncel·listes, puguin tenir l'oportunitat d'anar a Prada, al Vendrell, no? Puerto Rico, els llocs on el mestre va viure, perquè també ells siguin conscients, no?, d'aquest llegat i que també puguin transmetre a les noves generacions, això és molt important, i Casals sempre ho deia, és a dir, els joves són el futur i és el que hem de treballar, no?, entre tots, totes les institucions que tenim aquest deure, no?, i que encara tenim el nom de Pau Casals vinculat, hem de treballar perquè la gent jove continuï i conegui qui va ser aquest gran músic.
2: Núria Ballester, directora del Museu del Vendrell, un museu renovat no fa gaire, no? L'hem d'aconsellar, suposo.
3: Sí, evidentment, és a dir, totes aquelles persones que encara no el coneguin, convido a que vinguin a visitar el Museu Pau Casals, que està ubicat a la casa que Pau Casals es va fer davant de la platja de Sant Salvador, el Vendrell. És un museu fantàstic i que recentment vam renovar, el 2022 vam renovar tota la museografia amb un museu més interactiu, on hi ha molta música, però preservant també l'esperit de la casa, no? I bé, totes les persones doncs, que no el coneguin, aprofito doncs, aquesta la vinentesa per convidar-los i perquè ens vinguin a conèixer i també coneguin doncs, la vila nadiua de Pau Casals al Vendrell.
2: Núria Ballester, moltíssimes gràcies per atendre Radio Arels des del Vendrell. Fins una altra.
3: A vosaltres, un plaer.
2: Era el 14è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals del Vendrell. Hem escoltat un extracte del Parlament de Pau Casals per la seva última actuació en terra catalana l'11 de setembre 1966 a Sant Miquel de Cuixà. Una emissió de Radio Arrels Conflent.
7: Radio Arrels.
8: Radio Arrels.

Són les 8:21 i escolteu l'Hora Fresca a Radio Arrels. De seguida, la música Cora Llengua d'Oprimits.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Són les 8:30 aquí a Ràdio Arenys i per saber si continuarà fent calor ho preguntem a l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arenys.
4: Bon dia, un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcí i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacances al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pont d'Ellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cada gall en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Cultura a Ràdio Arrels.
7: Amb l'Oriana Penyer.
1: Estem aquí doncs, a l'homenatge d'en Joan Becat i tenim aquí el concernit. Bon dia, Joan Becat.
8: Bon dia.
1: Doncs, Jacques, què us fa tot aquest homenatge?
8: Doncs, primer m'ha fet ple. No dic que no m'hi esperava, s'ho han muntat a uns quants, i després m'han telefonat dient «Ei, si hi havia això, que em pensaríeu?». Jo no ho demani i també, vull dir, però m'ha fet ple. M'ha fet ple, perquè he vist molta gent que m'ha acompanyat, gent amb qui hem fet coses, tant estudiants com d'associacions, com de la universitat, com dels estudis catalans, de l'UCE, de la universitat, i m'ha fet ple, perquè són records, i també va ser l'ocasió per mi de recordar algunes coses fonamentals. És que el català aquí és del país, som un país català, i la gent fa pinya. La gent, si s'han pogut fer coses, era perquè molta gent s'hi va replegar. En aquest llibre on expliqui l'any passat, publicat, els estudis catalans a la universitat, he citat més de 500 persones, estudiants, gent, associacions, que han participat, que han ajudat. I quan hi ha un problema aquí, també la gent fa pinya, el que sigui, l'Escola Arrels, la Bressola, una entitat, l'any passat i aquest any pel màster de català. És a dir, que és un món solidari i això ens ha ajudat i ha estat l'ocasió també de recordar tota aquesta gent. Els estudiants, per exemple, quan s'ha fet la llicenciatura, hi havia només el primer any. I qui se matricula en la llicenciatura gasta un any sense saber si la podrà acabar. Després, quan hi ha hagut dos anys, el DEC i la llicenciatura, clar, és diferent, és una carrera, saps que l'acabaràs. És a dir, tots aquests que s'han mullat i que han fet coses que són fortes. Vull dir, és un acte, més que un acte universitari, és un acte cívic. I ha estat l'ocasió de recordar tot això. Per tant, quan entres dins el català, ets dins un món que té problemes interns de l'un amb l'altre, però que és un món solidari per les coses importants. I el que m'agrada, i ho he recordat, és que és català qui parla català i que li agrada i que l'estudia i que fa alguna cosa, o si no el parla, que és solidari. És a dir, és català qui estima i qui vol el país i el català. Ja està, que és la definició de la Generalitat. de l'Estatut d'Autonomia.
1: I vostè, que seu fundador de l'IFCT, va ser complicat això per fer?
8: Cofundador, perquè van ser uns quants, Hi ha Miquel Valls, hi ha Domènec Bernardó, hi ha Martina Camiada, hi ha Ramon Sala, vull dir, era un equip. L'IFCT, això és una cosa que ve de lluny. És a dir, quan vam tenir el primer any de català, que era el 82, i després el segon any, doncs que era ja un diploma, que ara abans se deia el DEC, Diploma d'Estudis Universitaris Generals, i la llicenciatura, vam demanar immediatament a ser un institut derogatori. Acabava de sair la llei, com l'IUT. És a dir, que té direcció com una facultat, però que té direcció pròpia. Però és més que una facultat, perquè una facultat és directament sotmès al president. Aquí hi ha un consell d'administració presidit per una entitat exterior, on la meitat dels membres no són universitaris, sinó d'entitats i altres, i el president no els pot destituir. És a dir, és mestre dels diplomes, d'això, dels estudiants, però no de l'estructura. Ho vam demanar. I a l'època érem tres i un sol que s'havia posat al català, de la geografia al català, jo. I va ser discutit a la universitat i ho van finalment refusar. Però vaig demanar el permís de guardar el nom. Per què? Perquè per refusar van posar criteris. No seu prou, no hi ha això, cal esperar, això, això. D'acord, però guardem el nom. I per tant, des de l'inici, el Departament de Català va ser l'Institut Franco-Català, aleshores, llavors es van posar d'estudis transfronterers, perquè era ensenyament. I quan la universitat va créixer i que se va crear l'Institut d'Administració de les Empreses i dues o tres estructures més, vaig dir, aleshores era vicepresident, vaig dir, és que nosaltres tenim la demanda feta en aquest moment i a més complim més que els altres. I per tant, em vaig posar amb el tren i aleshores va ser oficial al final dels anys 90. Però l'estructura ja hi era. I en aquest moment, el centre de recerca, que era part, ho va integrar i va fer el conjunt que tenim ara. I ho vam blindar, si vols. És a dir, que són coses... I la idea a l'inici, des del primer any, totes les llengües regionals demanaven el tercer any, perquè a França pots tenir una llicenciatura d'un any sense els dos primers. Si tens una altra llicenciatura o els dos anys, pots entrar en llicenciatura, però és una llicenciatura feble perquè té poques hores, té només la del tercer any, i com que a més has de tenir opcions i això, te redueix a poca cosa. I nosaltres no hem entrat en això. La idea, que aquesta sí que va ser meva, hem de fer com si les coses fossin normals. Si fóssim una disciplina normal, les matemàtiques, el francès, una llengua, la geografia, hi hauria els primers anys la llicenciatura, el màster, el doctorat, un centre de recerca i una gestió pròpia. Doncs hem de fer la mateixa cosa, però el primer any, el segon. El centre de recerca vam ser, quan el vam crear el 82, precisament, amb 4 o 5 que havíem treballat per nostre compte o per Andorra o pel país, el Joan Avalanet, els que feien excavacions, vull dir, els 4, 5 o 6 més altres que s'hi van posar per ajudar, això és com si les coses fossin normals. I vam ser els primers a ho fer amb estatuts del centre de recerca, les condicions per ser membre, les publicacions, les coses aprovats per la universitat, que cap ho feia en aquest moment, cap. I de lletres vam ser també els primers a ser reconeguts per l'Estat com a centre de recerca, que fins ara eren només els científics que ho demanaven. Doncs també, és a dir, tot com si fos normal. I també, França, que és un país imperialista. Ho és, però també en el bon sentit de la paraula. És a dir, des de França cal tractar totes les coses importants que hi ha al món. Cal que hi hagi un institut de recerca sobre el Brasil, en calgun sobre això, per tal de fer relacions científiques, que els estudiants d'aquest país puguin venir de França d'allà. Entens? És l'imperialisme. Vull dir, Catalunya independent ho haurà de fer també. I França ha de tractar Catalunya i els països catalans. No perquè són un estat o regions, sinó perquè és una llengua de 14 milions de gent, perquè és la primera regió econòmica. Si fos a Europa dels 27, seria el 13 o el 14 país. I, per tant, independent o no, no té importància. A nivell econòmic, fan el terç de les patents dipositades per la recerca, les brevets, venen de Catalunya. És a dir, França ha de tractar Catalunya. I, per tant, li calia una casa dels països catalans on d'aquí hi hauria gent que pugui, que ell, per viure aquesta casa, ha de tenir relacions amb el sud i amb els països catalans, però també l'Estat se'n serveix quan necessites informes, altres i altres. I això va ser un dels objectius des de l'inici.
1: I justament per acabar, havia de tancar el màster de català, perquè s'acusava justament de ser massa tancat. Què en penseu d'això?
8: Bé, qui vol matar el seu gos diu que té ràbia. Els arguments contra aquest màster no són sòlids, perquè són de circumstàncies i per tant, no s'aguanta. El que passa és que l'universitat, cada 10, 15, màxim 20 anys, té entre la meitat, un terç i la meitat del seu professorat que canvia. I venen de tot arreu de França. És normal, eh? Un té una progressió de cabrera i va a un altre lloc, i això. I per tant, se descuiden del que és el català i que és un país. A veure, una universitat dins una terra on hi ha gent que parla català i on, a nivell d'història, ni que sigui el passat o altre, altra cosa, és relacionat amb el català o amb el país, se n'ha de cuidar. Si no, és una universitat colonial per civilitzar els bàrbars. I això és difícil d'entendre, de fer entendre els nous consells que canvien constantment. I al cap de 10 anys no se'n recorden. I, per tant, cal que hi hagi una sacsejada, que hi hagi un problema. Veuen que tothom s'ha mobilitzat, que s'ha pogut moure totes les universitats de la xarxa vives, les 27, que han escrit o han dit, bé, què passa, que això que no es pot fer? I, finalment, s'ha trobat un compromís. Aleshores, la universitat ha dit que el màster seria tancat l'any vinent, perquè li faltava un any a l'antic, però s'ha trobat una solució perquè els estudiants que ho vulguin fer puguin fer el primer any d'una altra manera i ho tenir validat per continuar, però que l'any vinent tornarien a demanar el màster, que ha estat, tots els màsters han de ser reformats, perquè no es vol més, els altres també eren monolítics, el de castellà, el d'això, el d'allò, i sovint, a més, sobre un tema estret. Nosaltres encara eren Països Catalans i tot el català, que és bastant ample, com a temàtiques de recerca. I tots han de donar una major i una menor, un toc d'un altre màster, que és una bona cosa. Perquè antigament, quan els màsters eren doble, el diploma principal i el diploma secundari, el secundari havia de ser d'una altra disciplina, d'una altra branca. I ara se posa dins el màster. I, per tant, l'ha modificat, aquí, la maqueta, per obrir-lo una mica a l'ensenyament, una mica al transfronterer, perquè abans hi havia un màster fronterer, i un altre de català, i un altre d'ensenyament. Doncs han trobat una solució ho tornen a demanar. Però són vacunats. El vicepresident ha llegit el fascicle que s'ha fet a demanda d'Estudis Catalans per recordar aquesta trajectòria. És a dir, per recordar la responsabilitat que té la universitat de cara al país, senzillament. Mai serem grossos, mai tindrem milers d'estudiants, ni tan sols centenars, però és útil. I jo constati, a més, que tota la gent que fa català, tots s'arriben a col·locar una feina o una altra. Si no és l'ensenyament, és una altra. No conec una persona que ha fet català i que sigui chômeur. Tots s'espavilen perquè és útil, sigui relacions amb el sud, sigui això, sigui dins una empresa, sigui una... Si dius, i a més, jo sé català, és una cosa que té valor.
1: Moltes gràcies, Joan Becat.
8: Gràcies a vosaltres.
6: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
6: Arrels.

0: I sabeu on és Vallestàvia? En fem la visita ara amb l'Enric Balaguer.
1: Els matins d'estiu,

0: Pilats d'aquí, avui, Vallestàvia, amb Jaume Taurinyà. Avui, en un dia de tardor, ens trobem a Vallestàvia amb un persona que coneix molt bé el seu vilatge, perquè és originari d'aquí, a més va ser batlle d'aquest vilatge després del seu pare. Jaume Taurinyà, bon dia.
1: Bon dia, Enric.
0: Bé, per la gent que no coneixen gaire el Conflent i Vallestàvia, situació de Vallestàvia.
1: Vallestàvia és situat a la vall de la Llentillà, que és una vall de la cara est del Canigó. És a 12 quilòmetres de Vinçà, donc a 20 minuts amb el cotxe, a 600 metres d'altitud. Donc és una vall molt enclotada, per això. I aquí Vallestàvia s'ha desenvolupat en un rodal que és més ample, un rodal més ample de la vall, on podien treballar camps, fer molins i coses com això. Que
0: la majoria de la gent arriben des de Vinçà. Què veuen arribant?
1: Quan arriben de Vinçà veuen sobretot el campanar de l'església, que és quillat sobre un torró i més amunt del vilatge. És una posició de seguretat, si vols, que va ser instal·lat tot això a l'edat mitjana.
0: La primera menció de Vallestàvia, edat mitjana, suposem.
1: Sí, va ser donat a la vall de Vallestàvia, la de Balmanya també, que és més alt, va ser donada a Sant Miquel de Cuixà per un comte de Cerdanya-Conflent en 950.
0: I doncs aquest vilatge ha crescut i va ser durant molts anys només un vilatge segurament de camperols, de pagesos.
1: Sí. Hi ha hagut una raó també perquè els homes vinguin aquí, és la presència de mineral de ferro. Hi havia mena, hi havia jaciment de mineral de ferro, en tenim 5 aquí, i doncs els primers rastres daten del segle II abans del Crist. Doncs hi ha hagut una explotació i una producció de ferro a l'edat romana, a l'antiguitat, doncs fa més de 2000 anys. Després, aquestes mines han comptat també perquè hi havia fargues catalanes que funcionaven amb l'aigua del riu l'Antillà. I doncs això va ser una activitat que va concentrar força gent. I a més, bon, calia que mengessin i tot això, i bon, hi ha hagut l'agricultura que se va instal·lar, i feien de tot, i feien blat, i feien segle, i feien trumfes, tot el que cal per menjar, hi ha hagut sobretot també la ramaderia, ovelles, sobretot ovelles, vaques, cabres, cavalls també, cavalls ho tornem a veure ara.
0: Estem ara davant de l'església,

0: Bé, hi ha dos llocs de cultes, però parlem de l'església de dalt, potser li digueu la Torre, aquest barri.
1: Sí, es diu la Torre perquè el campanar és l'antiga torre del castell. Aquí sembla hi havia un castell que protegia el poble, i les cases se van afegir a l'entorn del castell. I aquesta església ha aprofitat de la presència de la torre per en fer el seu campanar, i això va ser fet, va ser construït al segle XVII, cap als anys 1600 i pico.
0: Què podem dir d'aquesta església construïta sobre aquesta antiga torre?
1: Hi ha una nau principal amb quatre capelles. És un estil una mica que sembla gòtic, amb arcs que s'encreuen, i és dedicada a Sant Andreu, doncs el patró de Vallestàvia és Sant Andreu. Ja tenim dos retaules importants, un del segle XVII i l'altre del segle XVIII, i algunes coses també, com un rotllet, que és una roda amb esquelles, si podem dir, amb esquelles que reemplaçaves les campanes que anaven a Roma per Pasqua.
0: Sí, això en queda poc, però en queda encara a Catalunya Nord.
1: Sí, que a prop d'aquí, a Espirà de Conflent, n'hi ha una també, i n'hi ha d'altres, però l'església és una cosa una mica original.
0: Érem a Vallestàvia amb Jaume Torrinyà. El retrobarem molt aviat per la segona part d'aquesta passejada.
2: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
3: Radio Arrels.

0: Era l'hora fresca a Radio Arrels, acabem aquí doncs a les 9. Podreu tornar a trobar aquest programa demà a la mateixa hora. I de seguida seguim amb el disc de la setmana tot sencer.
1: Radio Arrels, són les 9.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Radio Arrels.
4: Bon dia, un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcí i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacança al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pont d'Ellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cap de gai en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Aquesta setmana acollim una cantautora de Montmeló. Després d'haver tret dos discos, Arrels el 2020 i Ànima el 2021, Marta Xanti publica l'octubre passat On comença el camí. Marta, bon dia.
6: Bon dia.
5: Aquesta setmana presentarem, doncs, On comença el camí. Primer de tot, ens pots parlar una mica de tu? Explica'ns millor qui ets, Marta.
6: Bé, doncs jo sóc una persona com tu, com qualsevol dels oients que ens està escoltant ara mateix, que ha trobat en la música una manera d'expressar-se, de canalitzar la vida i també les idees sobre el món que vivim.
5: Per què haver anomenat el teu disc On comença el camí?
6: Bé, el fet de dedicar-me professionalment a la música no és una cosa que ja tenia decidida des que era petita, sinó que m'hi vaig anar trobant. Amb 19 anys vaig començar a composar i vaig tenir la sort de poder pujar a escenaris de seguida i molt seguit. I mica en mica doncs, vaig anar creant més cançons i agafant també doncs, més rodatges sobre l'escenari fins que va arribar un moment en què em vaig adonar que això és el que realment volia fer. No? I jo sempre he estat de composar i a la que he tingut una cançó doncs, de compartir-la amb el públic i també conèixer una mica doncs, la reacció, no? L'impacte d'aquesta cançó que havia composat. I va ser més tard que em vaig posar a enregistrar aquestes cançons i a fer més aviat el procés doncs, d'estudi i això, no? I d'enregistrament, de producció de les cançons. Llavors, On comença el camí és una mica... doncs, una declaració d'intencions d'aquest moment en què jo em faig conscient que la música és el meu camí de vida i també és el meu camí professional, on hi dedico la meva energia i el meu tot. I llavors faig una mica de recull de cançons que m'han acompanyat en aquest camí i també doncs, cançons que neixen arran d'aquest moment, no? de decidir que vull ser música, que em vull dedicar a la música i m'hi presento, no? Llavors és una mica com aquí comença el camí de manera més conscient, no? Tot i que ja hi ha un camí reconegut perquè al final el camí es fa caminant, no? Llavors és una mica aquesta metàfora de que el camí representa doncs, el passat, el present i el futur.
5: I aquest passat, present i futur, sobretot dins del teu recorregut musical, diguem-ne.
6: Sí, exacte. Sí, enfocat en aquest sentit.
5: La primera cançó que presentaràs serà potser la més dolça del disc. Es diu T'estimo. Uh-huh. Ens pots desvetllar per qui has escrit aquesta cançó?
6: Doncs aquesta cançó està dedicada a l'amor de la meva vida. Ell es diu Nil i és una persona que constantment m'està ajudant a créixer com a artista i com a persona. Em fa ser millor, em fa treure doncs, la meva millor versió i voler continuar creixent, no? I crec que vivim en una societat de vegades una mica superficial que banalitza l'amor i crec que és tota una reivindicació, no? Doncs atrevir-se a dir-li a algú que l'estimaràs tota la vida, amb el que això implica, no? Un creixement per part dels dos i acompanyar-nos en aquest camí, passi el que passi.
5: El saludem des d'aquí a Ràdio Arrels, en Nil. Escoltem, doncs, la cançó T'estimo.

0: Recordem que el disc de la setmana a Ràdio Arrels és On comença el camí, de Marta Xanti. Una cançó del disc que ens has volgut presentar, Marta, és Dimonis, una cançó on repeteixes que tens por. La por és una emoció que no ens autoritzem a sentir gaire, o almenys no ens autoritzem a mostrar que la sentim. De què tens por, tu, Marta?
1: Uf! Jo tinc por de moltes coses, tot i que reconec que el que em fa més por és, per una banda, perdre les persones que estimo, que són el nucli de la meva vida, i també perdre'm a mi mateixa. Vull dir, a vegades la ment ens pot jugar males jugades i també aquesta és una de les meves pors.
0: I en aquesta cançó has posat una mica d'efectes a la teva veu. És una cosa que no acostumes gaire a fer en aquest disc, almenys.
1: Sí, jo normalment la meva veu doncs m'agrada que es mostri tal com és, no? Però justament en aquesta cançó m'he atrevit a jugar també amb l'electrònica, amb efectes a la veu, també per mostrar que de vegades sentim una veu distorsionada dins del nostre cap, no? Que és aquesta por que d'alguna manera se'ns menja la consciència i se'ns menja l'esperit, i de vegades fins i tot aquesta veu distorsionada surt en fora, no? I també al final la por és una emoció que sovint s'encomana, i llavors vaig voler jugar també doncs amb aquests efectes a la veu per mostrar aquesta veu distorsionada i aquesta distorsió de la realitat en general.
0: I si entenc bé, en aquesta cançó dius una mica de manera implícita que treballar i fer diners és una prioritat a les nostres vides, com si no haguéssim de morir-nos mai, de fet. Et fa por tot això?
1: La veritat és que sí. Jo crec que la humanitat estem corrent en direcció contrària a cap on hauríem d'anar. I justament crec que aquest és un dels pilars fonamentals d'això, no? O sigui, ens hem construït tota una societat al nostre voltant que moltes vegades no té massa sentit i invertim la major part del nostre temps en fer coses en pro d'una productivitat que tampoc té gaire sentit sovint i que moltes vegades aquest temps se'n va a coses que realment no ens fan feliços per obtenir uns diners que acabarem reinvertint en la pròpia economia que mou aquest treballar i aquesta productivitat, no? I és essencial, o sigui, és el que tu deies, no? O sigui, és aquesta essència de creure que mai ens morirem i que sempre tindrem temps. I ens passem la setmana esperant el cap de setmana, ens passem l'any esperant les vacances i estem desubicats quan tenim aquest temps lliure o potser no dediquem prou temps a les persones que estimem perquè creiem que no som prou productives si no estem treballant, no? Tot el dia. I crec que això no és una cosa que neix només de nosaltres, sinó que des del sistema se'ns aboca això.
0: Al final de la teva cançó, Dimonis, dius no em toquis, no t'acostis més. A qui ho dius tot això?
1: Bé, aquesta cançó va néixer després del confinament per la pandèmia i llavors també reflectia aquesta por a l'altre, no? Que és una por que no només s'emmarca en el confinament i en la pandèmia, sinó que és com sistèmica, no? També, o sigui, tenim por a allò desconegut i sovint aquell desconegut o desconeguda són les persones que són com nosaltres però no coneixem, no? I crec que justament aquest germen de la por a l'altre, aquest no em toquis, no te m'apropis, no em treguis allò que és meu, és d'alguna manera doncs la llavor de moltes guerres, de molts conflictes internacionals i de moltes desgràcies i catàstrofes que passen al món. Llavors, és una manera molt, molt concreta de representar-ho, però que crec que la gran majoria de persones van viure d'alguna manera durant la pandèmia i el confinament, però que ja et dic que s'estén més enllà d'aquest moment precís de la història de la humanitat, podríem dir, perquè crec que és la por a l'altre el que moltes vegades no ens deixa actuar lliurement.
0: Escoltem un moment Dimonis, de Marta Xanti.
2: Tinc por. Tinc por. Tinc por. Tinc por. Tinc por. Tinc por.

0: tiempo.
1: Estem aquí amb la cantant Marta Shanti. Marta, ets tu qui escrius i compons totes les teves cançons?
2: Doncs sí, la veritat és que sí. A vegades doncs, tinc també els meus músics, no? aquí els hi demano una mica d'ajuda. En el Didac, per exemple, que ell m'acompanya a tots els meus concerts, doncs, ostres, aquí se m'està resistint. No acabo aquest final de frase i de veritat que m'ajuden molt. Però normalment jo sóc molt meva i m'agrada tancar-me jo sola i amb la meva guitarra i crear les meves pròpies cançons, doncs això, no? A partir de coses que em ronden pel cap, d'experiències que he viscut, perquè crec que, bueno, que defenso molt millor aquelles coses que neixen de mi, no? I és una cosa que reivindico i que ja et dic, soc molt meva amb això, o sigui que sí, la veritat és que les cançons les composo jo i de tant en tant demano ajuda també com qualsevol persona, però em costa molt perquè m'agrada poder dir que ho he fet jo.
1: I ara ens parlaràs de la cançó Lliures del teu disc On comença el camí. Aquest tema és un homenatge a l'1 d'octubre.
2: Doncs sí, és així i m'agrada molt que m'hagis fet aquesta pregunta prèvia perquè justament en aquesta cançó vaig necessitar ajuda, no? per acabar de quadrar alguns dels versos i el Didac va ser doncs, la persona qui em va ajudar, una persona que, bueno, amb qui vam viure també doncs, tot això, no? De manera molt intensa amb l'1 d'octubre i també amb el meu germà, que ell també d'alguna manera doncs, va participar en la creació d'aquesta cançó. I bé, al final és un homenatge doncs, a la força col·lectiva, que és el que vam guanyar aquell dia i el que ràpidament hem perdut. I crec que és important recordar aquestes fites, no? Democràtiques i per la llibertat de Catalunya en aquest cas, perquè és molt fàcil oblidar, no? I deixar-nos vèncer per la por, però quan realment deixem de banda una mica les diferències, no? I ens enfoquem en allò que sí que ens uneix, en aquests objectius comuns, podem fer grandíssimes coses i ni tan sols la violència dels estats opressors, com és l'estat espanyol, doncs ens pot vèncer, no? I per això les nostres veus seran proclames ocells de llibertat, no? O sigui, les nostres paraules ens transcendiran a nosaltres i quedaran per les noves generacions, no? I una mica també és la voluntat d'aquesta cançó que tothom s'hi pugui sentir reflectit en moments que vam viure conjuntament i que les generacions que vinguin després, no, doncs recullin aquesta força de la lluita col·lectiva i de tot allò que podem aconseguir si, com deia, no, si com deia, deixem de banda les diferències i ens enfoquem en allò que sí que ens uneix.
1: Doncs va, escoltem aquesta cançó Lliures de Marta Shanti.

0: Estem, doncs, amb la cantautora Marta Xanti presentant el seu últim disc. Marta, aquesta setmana ens has triat 5 cançons. Una d'aquestes es diu Casa i en aquesta cançó fas servir la casa una mica com una metàfora de tu mateixa.
1: Doncs sí, jo durant bastant temps de la meva vida vaig estar donant-li voltes, no, a aquest concepte, el concepte de casa, no? Bé, per sort, doncs, sempre he tingut una casa física, però no sempre he sentit que estava, doncs, en aquesta casa més metafòrica, no? I bé, doncs me'n vaig adonar que a casa puc ser jo, que dins del meu cos hi ha aquest espai, aquest refugi on em puc sentir lliure i acollida, i també que aquesta casa, doncs, amb confiança i atrevint-nos també una mica, no, a mostrar la nostra vulnerabilitat, doncs també s'estén a altres persones, no, les persones que estimem, i per això aquest i tu, no, aquest casa sóc jo, i també adonar-me que també ets tu, no, i crear aquest espai on pots ser tu mateixa, on pots descansar i això, no, on pots respirar lliurement.
0: En aquesta cançó se sent una veu masculina. Qui és que canta amb tu, Marta?
1: Doncs és el Dídac Santisteban, que és una persona que m'acompanya en els meus concerts i també en tot el meu projecte, no, de Marta Xanti. És amb qui comparteixo sovint, doncs, les meves reflexions, les cançons que encara són un esbós, doncs li mostro, no? Dic, mira, estic treballant en això, com ho veus? I és una persona que sempre m'anima i que sempre d'alguna manera acaba deixant empremta, no, en les meves cançons, perquè jo les composo a guitarra i veu i després les comparteixo amb ell, doncs, per preparar-les, per portar-les a l'escenari, no? I en aquest compartir, doncs clar, l'altra persona sempre hi deixa alguna part d'ella mateixa, no? I en aquest cas crec que és essencial el dir que en aquesta cançó, perquè aquest i tu va néixer justament d'ell, no? I qui millor que ell, doncs, per posar veu a aquest i tu.
0: Marta Xanti, doncs escoltem la cançó Casa del teu disc On comença el camí.

0: Marta Xanti, la nostra cantant de la setmana, ens presenta el seu nou disc, On comença el camí. Una de les cançons del disc és Aire. El videoclip està disponible al YouTube. En aquesta cançó dius que a vegades et sents culpable de no haver estat millor. Parles d'autoestima, em sembla. Tu personalment et qüestiones molt sobre les coses que fas.
1: La veritat és que sí. Jo crec que bueno, un dels reptes que tenim com a artistes, tot i que jo crec que al final li passa a tothom, és el fet d'exposar-nos constantment, no? Vull dir, jo al final estic parlant de la meva vida, estic parlant d'emocions que sento, d'idees que tinc sobre el món que vivim i per tant m'estic exposant constantment. I llavors, el fet d'estar treballant amb material tan sensible com és la meva pròpia ànima, no? I d'estar-la mostrant constantment, doncs genera també molts dubtes, moltes inquietuds, moltes inseguretats, no? De, ostres, aquestes persones que m'estan escoltant realment els interessa això que tinc a dir o estic executant prou bé aquesta actuació com per transmetre el que realment vull transmetre. I bé, després hi ha tota la pressió que genera doncs, el que és el mercat de la indústria musical, que aquí hi ha moltíssima competència, hi ha una mercantilització brutal de l'art i aquí també doncs, sorgeixen també molts dubtes i moltes, bueno, moltes qüestions, no?, sobre tu mateix quan a vegades costa d'encaixar en aquest mercat. I sí, al final parlo d'autoestima i jo crec que és un viatge que va conjuntament, no? O sigui, tu vas creixent com a artista i vas creixent com a persona i gran part d'aquest creixement es fa sobre la reafirmació de tu mateixa, sobre entendre que això que estàs fent és necessari i és útil i que fa feliç a les persones i que també doncs, bueno, et pots permetre ser feliç tu.
0: Penses que és una cosa majoritàriament femenina de tenir molts dubtes sobre si mateixa?
1: Jo crec que li pot passar tant a homes com a dones, però sí que és veritat que històricament a les dones se les ha castigat molt més i se'ls hi ha exigit molt més per demostrar doncs, una igualtat amb els homes. No? Llavors jo crec que des de fa uns anys estem ocupant doncs, molts més espais, estem arribant a cotes de poder i ens estem expressant de moltes més maneres i ens estem empoderant en aquest sentit, però tot i així continua havent-hi una veu interna, no?, que encara ens imposa aquest síndrome de la impostora, no?, aquest no me'n sortiré, jo no sóc prou, i crec que aquesta és una veu que neix de segles i segles i segles de bloquejar la nostra creativitat, de tancar-nos a les cuines, de destinar-nos a unes accions molt concretes i molt limitades, d'estar sempre doncs, per sota dels homes. Llavors, ja et dic, jo crec que li pot passar a qualsevol persona, jo crec que tots tenim inseguretats i que quan ens exposem, sobretot públicament, aquestes inseguretats tendeixen a sortir més a la llum, però sí que crec que socialment les dones tenim una mica més d'estigma en aquest sentit, perquè és com si d'alguna manera ens haguéssim de justificar més per ocupar aquests espais dels que et parlo.
0: Marta Xanti, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana.
1: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer presentar aquestes cançons i desitjo que us agradin i que us sacsegin.
0: I acabarem, doncs, el disc On comença el camí amb aquesta cançó, Aire.
2: De vegades estic una mica atabalada de sentir dins meu la meva veu.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me diu Alice, tinc 5 anys. M'agrada l'estiu per menjar gelat.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcí i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacances al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat: 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pontellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cap de gall en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
1: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
4: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

Manel és un grup de música format a Barcelona per Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roger Padilla i Arnau Baller, que, com haureu comprovat, cap d'ells es diu Manel. Pel que expliquen, el nom el van triar a l'últim moment abans de presentar-se a un concurs i no té cap significat profund. El grup es va donar a conèixer l'any 2007 al concurs Sona Nou, un certamen musical anual que organitzen el grup Enderrock i TV3. L'any següent ja publicaven l'àlbum Els millors professors europeus, que va ser un èxit i va ser l'inici d'una quinzena d'anys de trajectòria per a aquest grup. L'any 2023, Manel anunciava que interrompia la seva activitat i el seu cantant Guillem Gisbert començava una carrera en solitari.

0: un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Leon, tinc 6 anys. M'agrada de l'estiu perquè pot anar a la platja.

fills heretats de pares rics. Per Déu, són divertits, ho tenen tot i maten el temps parlant de vins. Quan algú

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcí i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacances al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat: 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pont d'Ellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cada gall en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
2: Escolteu
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Sant Joan la Sella, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Mandilla, je m'appelle Ezra et j'ai 5 ans et je m'agrade l'estiu perquè va anar a la plaça amb el meu pare.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: A Montner, 95.
2: Us vull ballar la sardana a casa meva demà. Prou anys de fer d'ermità, prou anys de beure tisana. Vella amiga americana, heu travessat l'oceà amb el vostre aeroplà i heu enganyat

0: les vacances,
1: escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
4: Avui som a la part alta de Tarragona, un espai on ja a l'edat antiga hi havia un temple d'August que coronava aquesta ciutat. L'espai ha estat un lloc de culte de les diferents religions que han passat per aquesta ciutat i des del segle XII s'hi alça la magnificent Catedral de Tarragona. La catedral és un gran edifici de planta de creu llatina de més d'un centenar de metres de llarg, que combina elements del romànic i del gòtic. La façana principal, que dona a la plaça de les Cols, té una portalada gòtica de grans dimensions i la rosassa, que és el finestral rodó de les esglésies. Aquesta rosassa és la més gran de Catalunya, amb 11 metres d'alçada. La catedral està dedicada a Santa Tecla, patrona de la ciutat i de qui, diuen, conserven el braç incorrupte, una relíquia que treuen en processó pels carrers de Tarragona cada 23 de setembre, amb un seguici de cultura popular que és un dels moments més destacats de la seva festa major. Del sostre de la nau penja un antic canelobre anomenat Salomonet de les Matines. Diu la llegenda que una nit de Nadal uns pescadors de la ciutat estaven atrapats enmig d'una gran tempesta i no existint aleshores fars, estaven desorientats en la foscor. A la catedral s'hi estava celebrant la missa de gall i just quan els mariners havien perdut tota esperança, l'acòlit va encendre les espelmes del Salomonet i la llum es va filtrar per la rosassa de la façana principal que mira cap al port. Els tripulants de la barca van veure el raig de llum entre la foscor i dirigint-se cap a ell van trobar el moll salvant-se d'una mort segura i corrent cap a la catedral per explicar el que consideraven un miracle. Anys més tard, el gran poeta Jacint Verdaguer va recollir aquesta mateixa història a les seves rondalles. La catedral també acull el Museu Diocesà, que custodia la tomba d'un conductor de quadrigues de l'època romana. Els àurigues eren, sens dubte, els ídols esportius de la població de Tàrraco, fins i tot per damunt dels gladiadors. A la ciutat se'n coneixen dos, i la tomba d'un d'ells, anomenat Autíques, es conserva a la col·lecció arqueològica del Museu Diocesà. Autíques era esclau i la tomba li van dedicar els seus amos i hi apareix representat vestint l'uniforme típic dels aurigues. Du a la seva mà una palma, que és el símbol de la victòria dels romans, i una llarga inscripció explica la seva història. Just quan als 22 anys havia fet el salt dels carros de dos cavalls als de quatre, una estranya malaltia va fer que es morís. El claustre de la catedral de Tarragona, construït entre els segles XII i XIII, s'hi organitzen concerts del Tau, el Festival de Música Antiga de Tarragona. I el 2024 hi va actuar Marta Mateu.

0: Eren Marta Mateu i l'Orquestra Simfònica Càmera Musicae interpretant El Mariner, que forma part del recull de quatre cançons tradicionals catalanes i ens ha servit per parlar de la Catedral de Tarragona.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, al Soler, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. El repeteig del sol, cada migdia a Ràdio Arrels.
0: Escolteu Ràdio Arrels, són les 12 del migdia i cada estiu a aquesta hora presentarem el Repeteig del Sol, el programa de l'hora punta del migdia a Ràdio Arrels. Agafeu la tovallola que comença el programa.
5: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
6: Som el divendres 26 de juny, bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit tindrem unes temperatures de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcí i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Pres de Molló, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Pres de Molló, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Aquests eren Auxili amb Will Aliem. Ja heu vist que la programació d'avui és una mica diferent que la que hi havia fins la setmana passada. Ara parlarem amb l'Albert Noguer, el director de la ràdio, perquè ens ho expliqui.
1: Radio Arels, a Elna, 95.
2: L'actualitat a Ràdio Arels. Amb Miquel Martínez Vila.
0: Ràdio Arrels comença avui la seva programació d'estiu amb alguns canvis que potser ja haureu pogut sentir a l'antena. Una programació que estarà activa fins al mes de setembre, i aquesta hora, perquè ens l'expliqui amb una mica més de detall, tenim amb nosaltres l'Albert Noguer, el director d'aquesta ràdio. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
0: Com deia, aquesta programació amb diversos canvis, sobretot amb la introducció de dos nous programes d'estiu.
3: Sí, la principal novetat és que aquest estiu, doncs, Ràdio Arrels us acompanyarà en viu en les franges horàries de les quals es té constància que hi ha més auditors. Hi haurà, doncs, un acompanyament cada matí de 7 a les 9 amb la veu de la Loriana Penyer, i una part de l'estiu de 12 a 1 amb la teva veu, Miquel Martínez Vila, i de tant en tant també, perquè tu també tens dret a fer vacances, doncs, la meva veu. Doncs és un canvi important que pensem que valia la pena aprofitar l'estiu per proposar als auditors. Tornem a fer un model de ràdio més tradicional.
0: El que sí que no hi haurà durant aquest estiu, que hem tingut tot aquest curs, és l'informatiu a l'hora en punt, aquesta ràdio més d'actualitat. Tot i això, aquesta part de l'informatiu, si hi ha coses urgents, diguem que les cobrirem amb aquests programes, no?
3: Sí, ben segur. L'actualitat d'última hora, l'actualitat important, l'actualitat en viu, serà sempre present, i potser fins i tot ho serà més que el curs d'aquesta programació passada, ja que podrem intervenir segurament amb molta més flexibilitat per assabentar-vos de tal o tal notícia d'aquestes d'última hora, però el clàssic informatiu, doncs, també farà vacances, senzillament perquè part del personal d'aquesta ràdio fa vacances, i els informatius necessiten una implicació en temps i en personal bastant important. No us preocupeu, l'informatiu tornarà al mes de setembre, però durant aquest estiu sí que aixecarem un poc el peu pel que fa d'aquesta actualitat que us hem anat proposant al llarg d'aquesta temporada, cada hora de les 7 fins a migdia.
0: La programació d'estiu de totes les ràdios i televisions es recuperen grans joies del passat. Amb TV3 probablement farà plats bruts en algun moment de la seva programació, com sempre passa. Nosaltres també recuperem coses que feia molts anys que no passaven, i una d'elles és la ficció a la ràdio.
3: Sí, la radionovel·la. Hem proposat al llarg d'aquests 45 anys d'existència de Ràdio Arrels diverses radionovel·les, i una de la qual estem finalment particularment orgullosos, la radionovel·la que va fer en Berenguer Ballester amb tot l'equip de Ràdio Arrels. Reconeixereu segur algunes veus que encara sentiu, però moltes veus que també han passat per aquesta ràdio. Nuclear Parano, una novel·la d'en Gildes Girodó, que està situada, l'acció se situa a Catalunya Nord, i que, doncs, hem pensat que valia la pena tornar a proposar aquest estiu a Ràdio Arrels. Veieu que això també ens donarà idees per el futur de la programació de Ràdio Arrels, però de moment, doncs, tindrem aquest retorn, aquest record del Nuclear Parano.
0: Molt bé, doncs aquest record i aquesta programació, diguem, de ficció a la ràdio. I deies alguns programes, doncs, ja que ja havien sonat a Ràdio Arrels. Una altra de les coses que també sonarà i que potser a l'audiència ja ho té una mica ubicat és una selecció musical per temàtiques, i això també ho recuperarem durant la tarda d'estiu, diguem, amb una estona, diguem, centrada en un estil musical concret.
3: Sí, els famosos 20 d'arrels, 20 de jazz i 20 de clàssic que en Berenguer Ballester ens va proposar durant molts anys, doncs els tornarem a sentir aquest estiu a Ràdio Arrels. També sentireu alguns canvis dins la programació musical, senzillament doncs, per trencar alguns hàbits, per redinamitzar i donar un to, sens dubte, més estiuenc que a les seleccions musicals de Ràdio Arrels.
0: Sempre durant la programació de Ràdio Arrels s'encadenen petits programes i, de fet, hi ha novetats aquest estiu amb aquests programes, no, Albert?
3: Sí, hi ha alguns programes doncs, que continuaran, com la història musical d'un país, la Naya Pissada, les catedrals musicals, però també us proposarem, per exemple, una sèrie de programes sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Hi haurà també aquest programa que ben podem sentir les festes de fi d'any de l'any passat de la mà d'en Pasqual Tirac, una sèrie de 10 programes sobre mites i llegendes, i com hem dit, doncs, també continuarem alguns programes que esteu sentint aquestes últimes setmanes.
0: I a més d'això, també amb la programació i enmig de la programació musical hi participaran els mainatges de les escoles Arrels, que també col·laboraran amb la programació d'estiu de la ràdio.
3: Sí, seran les petites veus d'Arrels, que sempre dona un poc de frescor en aquesta programació, algun somriure, aquestes veus de nins i nines de les escoles Arrels de Perpinyà, que ens explicaran què és el que els hi agrada a l'estiu. Ja veureu, podem avançar que en el rànquing la piscina arriba en molt bona posició.
0: Per fer passar la calor ja se sap. Doncs ja ho sabeu, teniu ara una mica d'aquests principals punts de la programació d'estiu de Ràdio Arrels, però si la voleu conèixer de veritat us caldrà escoltar la ràdio durant els propers dies. Albert Noguer, director de la ràdio, moltes gràcies.
3: Gràcies, bon dia.
4: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Hem sentit Les parets del vinyer, una cançó inspirada en el testimoni del Felip Durandeu, el programa del Foraster de TV3 gravat des d'aquí Catalunya Nord. I ara sentirem la crònica de l'Andreu Turón, No va inventar la tenora, enregistrada des del Museu de Música de Ceret.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
0: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional a Catalunya Nord i hem repassat els instruments, hem repassat les cobles, evidentment el ball per excel·lència de tot Catalunya és la sardana, o hem acabat tenint aquesta idea amb la sardana i per això avui en volíem parlar. Bon dia a tots dos.
3: Adiu.
4: I bon dia.
0: Què ens expliqueu de la sardana?
3: Ja tot Catalunya, en tot cas Catalunya Vella, diguem-ne, entre Barcelona i ara mateix Perpinyà segurament, ja si anem més cap al sud és un altre repertori, però en tot cas la sardana és un invent genial del segle XIX, un repertori riquíssim i bé, com ho hem explicat en aquestes últimes emissions, que ha tingut la seva influència en l'història de la cobla, dels seus instruments, i al capdavall, per parlar del repertori, d'importació recent aquí a Catalunya Nord, però vaja, la sardana, la presentaré per no passar-ho de llarg, tot i que posem que hi hagi algun despistat que no sàpiga de què es tracta. Ara mateix, el que en diem sardana és un repertori, és un ball, també és una música que essencialment es toca en cobla, tot i que hi hagi sardanes escrites, diguem-ne, per a conjunts clàssics. Però, en tot cas, comença per una introducció de flabiol. Després consta de dues parts, els curts i els llargs, i que, quan es ballen, es repeteixen, sigui el que en diem de set tirades, és a dir, dos curts, dos llargs, un curt, un llarg, un contrapunt, que és una altra melodia que toca el flabiol per dir que es repeteixen els llargs, i un llarg i el cop final, és a dir, l'última nota que tota la cobla toca alhora, i parli de les set tirades perquè és veritat que és la manera, en tot cas, de ballar la sardana que ara és més habitual, i aquí testimoniatge directe d'un músic de cobla, jo mateix, perdoneu, però és veritat que aquí al nord, per exemple, s'estilaven les 10 tirades, doncs, és a dir, en introducció, dos curts, dos llargs, dos curts, dos llargs, un contrapunt, un llarg, un contrapunt, un llarg, cop final. Encara ho fem a l'Alba i Espí, a Sant Llorenç de Cerdans, per exemple, però fins fa un parell d'anys era una cosa que fèiem allà on anàvem a tocar, Catalunya Nord. Molt extraordinari, de manera molt extraordinària, algun organitzador ens demanava de fer-les de set tirades, però en un parell d'anys s'ha capgirat completament i no fem sinó sardanes de set tirades, és a dir, reduir el temps, senzillament, del ball d'una sardana al cap de, però és només en certs llocs que sabem que les fem de 10 tirades, doncs fins i tot en la manera, en interpretació de la cobla, mai és una cosa linear, però ara mateix estem veient l'evolució de la pràctica. Fins fa poc, el que deia, aquí només es feien 10 tirades i de 7 tirades ni parlar-ne.
0: I això són modes dels que ballen? O?
3: Sí, no ho sé. En tot cas, és una cosa que s'estilava, que sabíem que existia, de la mateixa manera podríem dir que els músics de les cobles rossellonesos sabien que la sardana existia però que no ho feien, sabíem que es podia fer, que de tant en tant algú ens podia demanar de fer-les de set, però ara, mira, si no ens ho diuen, a priori les toquem de set. És així, és una evolució de la pràctica, ni més ni menys.
0: Igualment, sigui ballant-la d'una manera o d'una altra, la sardana ha relat bastant, no, al nord?
3: És una dansa que al capdavall ha relat a tal punt que fins i tot ha fet descuidar què hi havia abans aquí al nord. Que ha relat, però cal dir-ho, tampoc a tot arreu. Ha relat, evidentment, al Vallespí, tot el Vallespí, al Rosselló, però el límit és al nord del Rosselló, doncs el que seria, diguem, el nord del Rosselló i el Fenolleda, i després el límit seria Prada. Més enllà de Prada, potser algun poble a Cerdanya, algú hi havia, a Oceja hi havia un foment, però més enllà de Prada és quelcom que no ha arrelat. Bon, això és l'història de l'evolució del gust, del repertori i de l'ofici de juglar, més o menys sintetitzat. Ara mateix tothom està amb qüestionaments sobre el futur del repertori, de la pràctica de músic. Després les conclusions, jo diré senzillament que el futur té aquest punt que a mi em tranquil·litza, és que ningú el pot preveure. No era gaire evident que la sardana pogués arrelar mai en aquest territori, prou que ha arrelat. I després les coses venen i van i ja està. Ara mateix, com ja ho vam poder dir en l'emissió que vam dedicar al Flabiol, el Flabiol havia desaparegut, ha tornat per la sardana i ara mateix és un instrument molt viu. Qui sap què ens reserva el futur?
0: Doncs moltes gràcies a tots dos.
4: A vosaltres.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Passen 7 minuts de 2 quarts d'una, escolteu a Ràdio Arrels, fem el repeteig del sol, el programa del migdia de Ràdio Arrels. I ara sentirem una nova crònica que ens porta el Pere Manzanares, que són esquitxos de poesia. Avui el primer esquitx serà amb Simona Gai.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Simona Gai era la germana petita del gran poeta Josep Sebastià Pons. Va néixer a Illa el 1898 i va morir el 1969. Ha viscut d'una certa manera dins l'ombra del seu germà, poeta reconegut. Simona Gai no sols s'ha distingit en la poesia, sinó que va recollir testimoniatges orals, elements del folclore i de les tradicions populars dels Aspres, Conflent i Rosselló. La professora de literatura a la Universitat de Perpinyà, Miquela Valls, l'ha fet redescobrir amb les seves recerques, xerrades i publicacions. I l'associació Casa Samsó d'Illa ha també promocionat Josep Sebastià Pons i Simona Gai. Germà i germana foren molt inspirats per la naturalesa que envoltava el territori de la seva infantesa, els vilatges, les masies, el terme, els animals, la vegetació, la pagesia i la vida rural, senzilla, amb imatges metafòriques sobre el temps que passa i meditacions sobre la mort i un cert misticisme. Bé, llegirem un poema sortit del seu recull La gerra al sol, publicat dins l'obra poètica que reuneix el conjunt de la poesia escrita per Simona Gai. Vinya perduda. Era tan clara en l'alzinar aquella vinya de muntanya, on tot l'hivern el salvatjum prenia el sol. Tot just s'hi treia la rabassa el seu primer caparró verd. La gent del bosc, cueta curta, morro gormant, orella al vent, s'hi empassava de valent el brutim tendre. Vingué el setembre. Perdius i gaics d'un bé de Déu s'apoderaven. Era la vinya dels ocells. Els pocs rims que s'hi oferien, la crinyana, el malvasia, els gatimells de moscat negre i de blanqueta, espigolats en un matí, ja se'ls enduia la carreta. El matxo vell, pels mals camins sotreguejant, descarregava samals de flaires en el comall d'alzines fosques. Vinya perduda, estada inútil, hi farà el sol. La seva falda encara closa, ara és un camp d'espepa rosa. El gaic golut, la perdiu roja, han de cercar per tot el bosc grans de ginebra i cireres d'arbós.
3: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
1: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: Hem sentit la versió del Muntanyes del Canigó que ha fet Germà Negre i ara tot seguit la revista de la setmana. Aquesta setmana és la revista Cuina, per tant, ben adient ara al migdia.
1: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirac.
4: Tothom espera amb candeletes l'entrevista de Judit Càlix, perquè la Judit és la directora de la revista Cuina i cada mes ens posa l'aigua a la boca quan evoca les receptes i les entrevistes que publica. Bon dia, Judit.
5: Bon dia.
4: El número del mes de juny és un especial 25 anys de cuina. 25 anys és una oportunitat per fer un balanç sobre la presència de la cuina a casa de la gent.
5: Exactament. Són 300 números. En aquest, el número de juny, doncs, hem arribat als 300 números de cuina, 25 anys. I llavors nosaltres hem trobat una excusa com una altra, però una mica per vestir-ho, doncs, molt bé i fer-ho el reportatge central, doncs, de dedicar, doncs, a donar valor a la cuina de casa, doncs, aquest número, doncs, de l'aniversari. Perquè, bueno, aquí hi ha una cadena de supermercats molt coneguda, però el seu, si no vull dir el nom, però i el seu cap va dir un dia que bueno, que ell s'imaginava un futur, doncs, sense cuina, sense, o sigui, que les cases es farien sense, i bueno, nosaltres ens vam esparverar perquè és de les coses més horribles que ens podrien passar, no? Que perdem aquells instants que, doncs, de compartir l'estona de una mica de refrendar, doncs, que l'acte de cuinar, doncs, també és un acte de cuidar els teus i de bueno, d'aquells moments de tranquil·litat, perquè molta gent diu, bueno, és que a la cuina es perd molt de temps i no en tenim ara i tot això, bueno, es perd molt de temps o es guanya, depèn com tu miris, no? Perquè pots guanyar en salut, en benestar, bueno, en multitud de coses. Llavors, nosaltres, en aquest número, doncs, amb l'ajuda inestimable, doncs, del Marc Ribas, doncs, d'un cuiner, dels cuiners més coneguts que hi ha aquí a Catalunya, que surt cada migdia al programa Cuines de TV3, doncs reivindiquem això. A més, és un reportatge molt maco perquè hi apareixen les seves tres nenes i bé, el que volem demostrar és això, que sense cuina no hi ha ni família, ni tindrem paisatge, ni cultura, ni res, i que val la pena reivindicar-ho.
4: Clar, i doneu exemples de receptes que trenquen amb aquest malabarany?
5: Sí, exacte. Ell ens convida a cuinar, doncs, quatre receptes que per ell tenen un significat especial, no? Que són receptes familiars, d'aquelles que tu apuntaries al teu receptari de casa, no? Doncs, per exemple, hi ha el capipot amb cigrons, doncs, que ell deia que és una recepta, doncs, que és de la seva mare i que ell l'ha fet a tots els restaurants, doncs, on hi ha estat, perquè és una recepta que és de sempre, que mai falla. I després una mica un plat dedicat a les seves filles són les aletes amb romesco picant, perquè és un plat d'aquells que primer marides les aletes, les arreboses, i llavors es potineja molt amb les mans i amb els nens els agrada, i bueno, les aletes de pollastre, que et diré, no? Que són de les menges, doncs, que més agraden a la canalla. Després també, doncs, una mica per reivindicar els seus orígens, perquè ell és de Tossa de Mar, doncs, ens prepara un suquet d'escòrpora, també una tradició però revisada, com ell sempre fa. I després a l'arròs de salxitxes, costelló i camagrocs, perquè és un arròs d'aquests secs, però que ell és el primer arròs que va cuinar a la seva filla gran i que és d'aquells plats que sempre li demanen a casa seva i que, bueno, ja veus, tot això. És que al final la cuina és record, és família, és molt important, més del que ens pensem.
4: I també és futur. Veig que proposeu un article titulat 2050. Què feu? Una projecció?
5: Sí, exactament. És un dossier especial. Hem convidat a escriptors, a periodistes, a historiadors, a cuiners, a gastrònoms, una mica que ens analitzin el futur des de prismes ben diversos, o sigui, des de la cuina casolana i els mitjans de comunicació fins a la vessant cultural, el negoci de la restauració, el producte local i la cuina com a eina social. I llavors ens han dibuixat doncs, bueno, un demà, una mica així, no molt llunyà, perquè estem parlant del 2050, si no ja seria fer ciència-ficció, no? Però que bueno, cadascú amb el seu tarannà doncs, més optimista o més pessimista doncs ens donen així pinzellades de com ells veuen que evolucionarà doncs, la nostra cuina. I llavors, l'escriptora Ampar Moliner, també la Maria Nicolau, el Toni Massanès, que ja col·labora habitualment amb nosaltres, i des del número 1, que el Toni és des d'aquells autors que és el número 1, que

0: de Yale, que és experta en cuina medieval catalana, i una mica reflexiona doncs, per què a la ciutat doncs, més gastronòmica o una de les més gastronòmiques del món, com Nova York, no hi ha restaurants catalans. No? Són trobades de coreans, d'italians, de molts jocs, però de catalans no. Com a molt n'hi hauran d'aquests espanyols que tenen tapes d'aquestes catoves de tot arreu, i, però de catalans, catalans no n'hi ha. Llavors, bueno, amb un exemple d'un restaurant que hi va haver català, doncs, que era l'Internacional de la Montse Guinyent i de l'artista Antoni Miralda, doncs, a partir d'aquell fenomen que va ser breu, bueno, una mica ens analitza doncs, què hauríem de fer doncs, per aconseguir-ho, no? És aquesta tasca o recepta pendent que sempre diuen que li queda a la cuina catalana, no? Que és la internacionalització doncs, de la nostra cuina.
1: Hi ha pas degut qualque intents cap al Japó?
0: Sí, no, al Japó hi ha un restaurant, bueno, el restaurant de la Carme Ruscalleda, que va estar allà, que era cuina catalana d'avantguarda, però era evidentment d'arrel catalana. I ara hi ha un restaurant que es diu La Masia, que està a Tòquio, ja no recordo el cuiner, però aquell sí que és de cuines catalanes. Però els japonesos sempre han tingut una especial delicadesa en aquest sentit. Però a la resta del món, tu si ho analitzes, si ell ho explica en el text, no? Però ja es veu que ara a Nova York hi ha un restaurant que es diu La Boqueria, però que és espanyol, i un altre que es diu El Born, que està a Brooklyn, que té paraules catalanes, com ara amanida i embotits, però que també ofereixen doncs, hamburgueses amb formatge i torrades amb alvocat, no? Però tampoc no ens hem d'estranyar perquè és el que passa aquí, no? O sigui, aquí ve un turista, va a la Boqueria, no? I ja ho hem parlat en alguna ocasió, doncs que et trobes batuts de fruites, empanades, argentines i tot una mica així, no? I llavors tenim una mica aquesta assignatura pendent d'una mica internacionalitzar doncs, la nostra cuina. Però la d'arrel catalana, perquè evidentment cuiners d'aquí són coneguts arreu, eh? Però això que existeixin, igual que tu vas a vegades a llocs que hi ha restaurants i et diuen no, aquesta és cuina xinesa del sud. Vull dir, hi ha restaurants hiperespecialitzats en llocs molt concrets doncs, de la Xina o de Corea o de Tailàndia, però o d'Itàlia. No? Vas a un restaurant i ja, això aquí fem cuina napolitana. Hòstia, aquí no trobes pel món restaurants de cuina catalana.
1: Amb aquest número de juny són 300 números de la revista Cuina.
0: Uh-huh.
1: Feu un balanç d'aquests 25 anys de publicació de revista en xifres?
0: Sí, perquè, bueno, clar, vam dir 25 anys en xifres, no? Doncs, bueno, 300 números, això és lo fàcil, no? Una revista que va néixer el 2001. Doncs quantes receptes hem publicat? Hem fet el càlcul, doncs unes 11.000 receptes, no?
1: Déu-n'hi-do!
0: Sí, que equivalen a 30 anys cuinant-ne una diferent cada dia. O sigui, podries estar aquí 800 entrevistes, han sortit 1.200 restaurants. Si posessis totes les revistes pàgina a pàgina, doncs arribaries de la Sagrada Família a Montserrat, no? Ara diríem, estem paper, bueno, però en 30 anys encara no. Els 300 exemplars junts, els meus companys han calculat que pesen uns 75 quilos, no? I després diries, quins ingredients han sortit més d'aquestes revistes? Doncs, bueno, ho vam calcular i era l'oli d'oliva, el tomàquet i l'arròs. Aquests eren els ingredients més utilitzats. I el top 5 de les receptes més consultades al nostre web, doncs, aquí hi ha els clàssics. Sempre hem dit que en les primeres posicions sempre han estat tota la vida els fideus a la cassola, després la crema catalana, les llenties estofades, els canelons de rostit i el pastís de formatge. O sigui que tu vas a buscar, però vas a buscar el que la tradició mana. No, són dades curioses, però que reflexen una mica doncs, també què ens agrada, no? I que hem fet això des del 2001 fins al 2026 i esperem molts anys més.
1: Felicitats per aquests 25 anys d'una magnífica revista.
0: Doncs moltes gràcies.
1: Una revista més que convida

0: a fullejar i a seguir les receptes. Sabeu que la podeu trobar a la Llibreria Catalana.
1: Sí, bueno, i l'edició digital, o sigui, al final ara, si no l'aconsegueixes o tens problemes per arribar a una botiga doncs, aquí a la vostra zona doncs, per aconseguir la revista en paper, l'edició digital és exactament ja els mateixos continguts online. O sigui que sí, tant us podeu subscriure doncs, en print com en digital, com amb les dues opcions. I a més, bueno, doncs això que sempre dic, hi ha un buscador de receptes i a més hi ha un assistent d'IA, un assistent que t'ajuda a cuinar. O sigui que li pots fer preguntes i ell et va responent amb tot el bagatge que té doncs, la revista Cuina.
0: Moltes gràcies, Judit Calix, director de la revista Cuina, i felicitats encara per aquest número 300. Ens retrobem el mes que ve per un número doble, me sembla, no?
1: Exactament. I moltes gràcies per sempre per tractar-nos també els companys de Rens.
0: Molt bé, gràcies. Adéu.
1: Que vagi molt bé.
2: Doncs gràcies a tots dos. Ara sentirem Flor de nit de Marc Pujol i amb aquesta cançó hi arribarem a la una del migdia i per tant acabarà aquest programa El Repeteig del Sol, un programa que podreu sentir cada migdia aquí a Ràdio Arrels durant l'estiu. Moltes gràcies per seguir-nos i ara us deixem amb una ficció radiofònica. N'hem parlat amb l'Albert fa una estona, aquesta ficció nuclear parano que torna a Ràdio Arrels aprofitant l'estiu. Molt bona tarda a tothom.

Cassé, cassé.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Som el divendres 26 de juny. Bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit tindrem unes temperatures de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcí i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
7: A Provendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

0: En Jaume Ferrer es va acostar al penya-segat i a la llunyania va mirar el vent que s'afablia. Les onades eren menys nombroses, però la marejada colpejava encara amb força els peus del precipici. Era el moment ideal per pescar un llobarro. Amb precaució, es va enfilar senda avall. Es tractava d'un camí desconegut per a la immensa majoria de la gent i totalment imperceptible des de dalt. Va ser un jubilat que li va ensenyar, un amic per al qual havia feinejat a casa seva, ja que en Jaume era paleta. Això sí, abans que la jubilació no se l'endugués amb gana, com ell deia. Va començar el descens amb el sarró a l'esquena i el bastó a la mà, assegurant-se sobre les nombroses preses que havia cavat ell mateix a la roca per tal de fer el camí més segur. A mig camí, les gavines es van posar a cridar mentre volaven al seu voltant. No passava gaire lluny dels seus covers, però en ple hivern això no feia tema res. A la primavera, quan aquestes covaven, ja havia rebut més d'un cop de bec. El temps era esplèndid, com gairebé sempre que la tramuntana mainava. Finalment, va arribar a la plataforma situada a uns 3 metres per damunt del nivell del mar. Des d'allà podia llançar el seu peix artificial i fer-lo nedar com una anxova embogida. Els llobarros que voltaven pels paratges no li farien més d'un mos. Va preparar acuradament tot el seu material, verificant una vegada més els nusos del fil de niló i justament abans de llançar es va agenollar i va escorcollar l'aigua. A la seva esquerra, un cos semblava immobilitzat, però no va poder identificar-lo d'immediat, degut a una gran onada que el va engolir i l'escuma de la qual va arribar fins a la plataforma. Va tornar a mirar i llavors va renegar. Sí, era el cos d'una dona vestida amb una faldilla. Instintivament va fer una llada al seu voltant. Des de la Guerra Civil Espanyola, en Jaume, que aleshores tenia 14 anys, es va allistar a les files de la CNT i de Guadalajara. A Mauthausen havia pagat un preu massa car per poder ensumar possibles embolics quan aquests es creuaven pel seu camí. Semblava que estigués tot sol. A correcuita, va recollir el seu material de pesca per iniciar la fugida del penya-segat. Calia fotre el camp el més aviat possible. Aquest cadàver podia portar mala sort. Mentre pujava, es va dir que potser algú podia haver-lo vist anant cap allà. Havia vingut a peu i no s'havia creuat amb ningú. Però mai se sap. Potser caldria prevenir la policia des de la cabina del port. Ho faria de forma anònima. Almenys, així podria defensar la seva bona fe si la policia topava amb ell per interrogar-lo. Si hi havia res que en Jaume detestava per damunt de tot, era haver de respondre a les preguntes de la bòfia. Abans d'arribar a dalt, al moment de pujar al terraplè que dominava el mar, vora la carretera, va remarcar un petit objecte que brillava amagat entre les herbes. Va allargar el braç i el va agafar. Era una cadeneta amb una petita placa. Alguna cosa estava escrita, però sense ulleres no podia llegir-ho. Se la va guardar a la butxaca i va apressar el pas cap a Port Vendres. Quan va arribar a la cabina telefònica, va dubtar un moment, tot i que no hi havia ningú. Per sort, l'activitat portuària s'havia vist reduïda aquell mateix dia i aquell indret de la zona tècnica estava aïllat. Finalment, es va decidir a marcar el 112. Quan va sentir que despenjaven, ell va dir...
1: Hi ha una dona morta a la punta del Cap Viar, al peu del penya-segat.
0: Va penjar i es va allunyar ràpidament, havent oblidat la cadeneta a la butxaca de la seva caçadora.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua perd la identitat. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Diuen que aquesta frase, difícil de dir, i per això en diem un embarbussament, aquesta frase, aquest embarbussament, provindria d'un setge que patien els catalans. La ciutat era encerclada pels enemics i no els calia deixar entrar. Per discernir els autòctons catalans dels espanyols que pretenien penetrar en la vila, els guàrdies els demanaven de pronunciar aquesta frase. A un espanyol li és impossible pronunciar correctament aquests sons, aquests fonemes z i j. No existeixen en espanyol. Quan l'embarbussament serveix així per distingir un parlant natiu d'un estranger, se'n diu un xibolet. A part d'això, els embarbussaments són divertits. L'idea és de pronunciar la frase correctament i cada cop amb més rapidesa. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, es menjaria el fetge dels jutges que l'han jutjat. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, es menjaria el fetge dels jutges que l'han jutjat. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, es menjaria el fetge dels jutges...
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Ràdio Arrels comença avui la seva programació d'estiu amb alguns canvis que potser ja haureu pogut sentir a l'antena. Una programació que estarà activa fins al mes de setembre i a aquesta hora, perquè ens l'expliqui amb una mica més de detall, tenim amb nosaltres l'Albert Nogué, el director d'aquesta ràdio. Bon dia, Albert.
4: Bon dia.
3: Com deia, aquesta programació amb diversos canvis, sobretot amb la introducció de dos nous programes d'estiu.
4: Sí, la principal novetat és que aquest estiu, doncs, Ràdio Arrels us acompanyarà en viu en les franges horàries de les quals es té constància que hi ha més auditors. Hi haurà, doncs, un acompanyament cada matí de 7 a les 9 amb la veu de la Loriana Pinyer, i una part de l'estiu de 12 a 1 amb la teva veu, Miquel Martínez Vila, i de tant en tant també, perquè tu també tens dret a fer vacances, doncs, la meva veu. Doncs és un canvi important que pensem que valia la pena aprofitar l'estiu per proposar als auditors. Tornem a fer un model de ràdio més tradicional.
3: El que sí que no hi haurà durant aquest estiu, que hem tingut tot aquest curs, és l'informatiu a l'hora en punt, aquesta ràdio més d'actualitat. Tot i això, aquesta part de l'informatiu, si hi ha coses urgents, diguem que les cobrirem amb aquests programes, no?
4: Sí, ben segur. L'actualitat d'última hora, l'actualitat important, l'actualitat en viu, serà sempre present, i potser fins i tot ho serà més que el curs d'aquesta programació passada, ja que podrem intervenir segurament amb molta més flexibilitat per assabentar-vos de tal o tal notícia d'aquestes d'última hora, però el clàssic informatiu, doncs, també farà vacances, senzillament perquè part del personal d'aquesta ràdio fa vacances i els informatius necessiten una implicació en temps i en personal bastant important. No us preocupeu, l'informatiu tornarà al mes de setembre, però durant aquest estiu sí que aixecarem un poc el peu pel que fa d'aquesta actualitat que us hem anat proposant al llarg d'aquesta temporada, cada hora de les 7 fins a migdia.
3: La programació d'estiu de totes les ràdios i televisions es recuperen grans joies del passat. Amb TV3 probablement farà plats bruts en algun moment de la seva programació, com sempre passa. Nosaltres també recuperem coses que feia molts anys que no passaven, i una d'elles és la ficció a la ràdio.
4: Sí, la radionovel·la hem proposat al llarg d'aquests 45 anys d'existència de Ràdio Arrels diverses radionovel·les, i una de la qual estem finalment particularment orgullosos, la radionovel·la que va fer en Berenguer Ballester amb tot l'equip de Ràdio Arrels. Reconeixereu segur algunes veus que encara sentiu, però moltes veus que també han passat per aquesta ràdio. Nuclear Parano, una novel·la d'en Gildes Girodó, que està situada, l'acció se situa a Catalunya Nord, i que, doncs, hem pensat que valia la pena tornar a proposar aquest estiu a Ràdio Arrels. Veieu que això també ens donarà idees per el futur de la programació de Ràdio Arrels, però de moment, doncs, tindrem aquest retorn, aquest record del Nuclear Parano.
3: Molt bé, doncs aquest record i aquesta programació, diguem, de ficció a la ràdio. I deies alguns programes, doncs, ja que ja havien sonat a Ràdio Arrels. Una altra de les coses que també sonarà i que potser a l'audiència ja ho té una mica ubicat és una selecció musical amb part temàtiques, i això també ho recuperarem durant, durant la tarda d'estiu, diguem, amb una estona, diguem, centrada en un estil musical concret.
4: Sí, els famosos 20 d'arrels, 20 de jazz i 20 de clàssic que en Berenguer Ballester ens va proposar durant molts anys, doncs els tornarem a sentir aquest estiu a Ràdio Arrels. També sentireu alguns canvis dins la programació musical, senzillament doncs, per trencar alguns hàbits, per redinamitzar i donar un tom, sens dubte, més estiuenc que a les seleccions musicals de Ràdio Arrels.
3: Sempre durant la programació de Ràdio Arrels s'encadenen petits programes i, de fet, hi ha novetats aquest estiu amb aquests programes, no, Albert?
4: Sí, hi ha alguns programes doncs, que continuaran, com la Història Musical d'un País, la Naya Pissada, les Catedrals Musicals, però també us proposarem, per exemple, una sèrie de programes sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Hi haurà també aquest programa que vam poder sentir les festes de fi d'any de l'any passat de la mà d'en Pasqual Tirac, una sèrie de 10 programes sobre mites i llegendes, i com hem dit, doncs també continuarem alguns programes que esteu sentint aquestes últimes setmanes.
3: I a més d'això, també amb la programació i enmig de la programació musical hi participaran els mainatges de les escoles Arrels, que també col·laboraran amb la programació d'estiu de la ràdio.
4: Sí, seran les petites veus d'Arrels, que sempre dona un poc de frescor en aquesta programació, algun somriure, aquestes veus de nins i nines de les escoles Arrels de Perpinyà, que ens explicaran què és el que els hi agrada a l'estiu. Ja veureu, podem avançar que en el rànquing la piscina arriba en molt bona posició.
3: Per fer passar la calor ja se sap. Doncs ja ho sabeu, teniu ara una mica d'aquests principals punts de la programació d'estiu de Ràdio Arrels, però si la voleu conèixer de veritat us caldrà escoltar la ràdio durant els propers dies. Albert Noguer, director de la ràdio, moltes gràcies.
4: Gràcies, bon dia.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

vam fer aquelles nits d'estiu quan no teníem res. Unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sop a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarres velles, banderes als balcons.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcí i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacances al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pont d'Ellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cada gall en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: I per avui Holst, Prokofiev i un compositor del país, Manuel Oltra. Per començar, els cèlebres planetes del compositor anglès Gustav Holst, d'aquesta suite orquestral que va fer entre el 1914-1918. La música de cadascun dels planetes vol mostrar les característiques que els hi atribuïen en aquell temps als astròlegs. I avui escoltarem Júpiter, que és el planeta número 4 d'aquesta sèrie orquestral. Holst imaginava Júpiter, diu, com una d'aquestes persones d'etern bon humor, grosses i alegres, que gaudeixen de la vida. Escoltarem aquest Júpiter amb la Filarmònica Orquestra, dirigida per Simon Rattle.

Júpiter és un dels planetes del compositor anglès Gustav Holst, que hem escoltat amb Simon Rattle dirigint la Filharmònica Orquestra. Avui introduirem la música de cobla o la cobla en aquest espai de 20 de clàssics, però abans escoltarem Prokofiev, el segon moviment de la sonata per violí i piano, que va escriure el 1942, i l'escoltarem amb la violinista Isabel van Keulen i el pianista Ronald Brautigan.

El segon moviment de la sonata per a violí número 2, l'opus 94 de Prokofiev, amb Isabel Vankelen al violí i Ronald Brautigan al piano. I acabarem amb un compositor del país, nascut a València, Manuel Oltra, amb la fantasia i fuga per a violoncel i cobla, que escoltem amb la cobla mediterrània i el violoncelista Navi Cabestany.

0: Avui acabem amb aquesta fantasia i fuga per a violoncel i cobla de Manuel Oltra. Aquest compositor nascut a València el 1922 va ser després professor de música al Conservatori de Barcelona. L'hem escoltat amb la cobla mediterrània amb el violoncelista Navi Cabestany. Avui hem començat amb els planetes d'Olst i hem continuat després amb una sonata per a violí i piano de Prokofiev.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Plus.
1: Petites veus de Reus.
2: Bon dia, me dic Neus, tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè vaig a la piscina dels avis.

Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vam parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull,

perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcí i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacances al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat: 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pont d'Ellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cada gall en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Vin de jazz, Berenguer Ballester.
5: Avui els vin de jazz amb una guitarra que sap ser molt dolça, amb un encontre entre dos instruments, un de voluminós i un de petit, i acabarem amb jazz fusió vingut de Madrid. Comencem amb Max Sunyer, del seu disc Ficcions. Escoltarem el tema Les coses estimades. De fet, és la reedició d'un disc important de la música instrumental catalana. La primera edició va ser en vinil l'any 84 i després es va editar en CD el 92. Es va exaurir i el 2012 va tornar al mercat amb una altra reedició. Ja sabeu que Max Sunyer és un molt bon guitarrista. Des dels anys 60 ha participat a grans grups de jazz rock catalans com Iceberg o Pegasus, entre altres. En aquest disc és acompanyat per Zé Eduardo al baix, Quino Bejar a percussions i Jordi Rossi a la bateria. Escoltem, doncs, Les coses estimades.

Les coses estimades del disc Ficcions de Max Sunyer del 84. La trobada entre un contrabaix de 5 cordes i un petit violí de 3 cordes, que són els instruments de Renaud García Fons i de Derya Türkan. L'any 2014 van publicar un disc, Silmoon, del que escoltem A Girl from Istanbul.

A Girl from Istanbul, de Reno García Fons i Derya Turkan, l'encontre doncs entre el contrabaixista d'origen català i el violinista turc en un disc del 2014, Silk Moon. I acabarem amb Pataks, que és una banda de Madrid dirigida pel percussionista Jorge Pérez. Acostumen a barrejar flamenc, jazz llatí i també música negra americana. Del seu disc Live from Infinity, del 2013, escoltem The Way You Make

0: The Way You Make Me Feel del disc Live from Infinity del 2013 del grup Patax. Els 20 de jazz d'avui els hem començat amb el guitarrista Max Sunyer i després hem continuat amb Reno García Fons i Derya Turcan.
1: Vint de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, Anne Fiac, 95.

me dic Chiara, tinc 6 anys, jo m'agrada l'estiu perquè menjo gelat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Castell, 95.5.
2: Soc a barco en dibuixo el teu cos sense arestes, dels teus ulls més fàcils.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcir i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacança al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pontellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cada gai en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui seran 20 minuts de música d'arrel corsa, interpretada a duo per un cors i un francès. La idea va ser del cantant Patrick Fiori, que és fill de pare armeni i de mare corsa. 16 duos en el disc Corso Mezzo Mezzo, publicat el 2015 i que va ser un gran èxit de vendes amb més de 200.000 discos venuts. El primer duo és de Petru Gelfucci, un dels cantants que va participar en la creació del grup Canta o Popolo Corso. Veiem si identifiqueu amb qui canta.

Doncs sí, Petru Gelfucci canta aquesta cançó Fortunato amb Francisc Cabrel. Avui escoltem una mostra d'aquest disc, Corso Mezzo Mezzo, amb cançons corses, cantades a duo per un cors i un invitat. Hi havia una condició que cap artista cantés una cançó pròpia. Això fa que Jean-Claude Acquaviva, el cantant del grup Afiletta, canti una cançó de Canta o Popolo Corso. Amb qui la canta? Ja ho trobareu.

Sentinedi, Sentinella, una cançó de canto Popolo Corso amb Jean-Claude Acquaviva, que és cantant del grup Afileta, fent duo amb Gran Cor Malada. Jean-Charles Papi, que ha passat pels grups Sorgenti i canta o Popolo Corso, ha estat l'encarregat d'ensenyar a pronunciar bé el cors. Ell és professor de cors i també de francès. Aquí l'escoltem amb una cançó, Moro, Bianco e Blu, que el grup invitat la porta cap a ritmes gitanos.

I en Charla Papi, el cantant de Bastia, fent duo amb Chico and the Gypsy, són d'Arles. Escoltem cançons del disc Corso Mezzo Mezzo, 16 cançons corses cantades a duo per cantants corsos i cantants francesos. La cançó bandera del disc és la cèlebre Còrsica, de Pedro Gelfucci, en aquest disc cantada per Patrick Fiori. L'ànima del disc és ell qui la va tirar endavant. Ja sabreu amb qui la canta.

Patrick Fiori amb Patrick Bruel a duo amb la cançó Còrsica, un dels himnes de la cançó corsa. Avui, Arrels Corses, amb el disc Corso Mezzo Mezzo del 2015.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo m'adic Teban, tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè va a la piscina dels meus avis.

et le portrait. Le temps

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Un matí de dilluns força assolellat per la part oriental del territori, però obre la porta a una inestabilitat que donarà un ambient més gris a la tarda a Cerdanya, Capcir i Conflent, amb riscos de temporal i de febles precipitacions. Sant Pere plujós, 30 dies perillós. El que canvia comparat als dies precedents és el retorn de la tramuntana. Suposem que pren vacança al juny, amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims de temperatura han baixat 20 a Puigbalador, 21 a Bolquera, 26 a Oceja, 25 a Fontpedrosa, 30 a Cirac, 31 a Sant Miquel de Llotes, 32 a Pont d'Ellà i a Cases de Pena, 28 al Cap de Viara i per Vallespí, 31 als Banys i 29 a Montferrer. L'aigua del mar és a 22 graus. A Polit, amb la tramuntana i els dies sense pluja, el risc d'incendi és elevat, especialment a l'Aspre. Avui Sant Pere, si Sant Pere s'escau bé, cada gall en son galliner. És l'aniversari de l'escriptor Joan Lluís Lluís.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Cabestany, 95.
6: Ja comença a fer

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Ràdio Arrels comença avui la seva programació d'estiu amb alguns canvis que potser ja haureu pogut sentir a l'antena. Una programació que estarà activa fins al mes de setembre, i a aquesta hora, perquè ens l'expliqui amb una mica més de detall, tenim amb nosaltres l'Albert Nogué, el director d'aquesta ràdio. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Com deia, aquesta programació amb diversos canvis, sobretot amb la introducció de dos nous programes d'estiu.
3: Sí, la principal novetat és que aquest estiu, doncs, Ràdio Arrels us acompanyarà en viu en les franges horàries de les quals es té constància que hi ha més auditors. Hi haurà, doncs, un acompanyament cada matí de 7 a les 9 amb la veu de la Loriana Penyé, i una part de l'estiu de 12 a 1 amb la teva veu, Miquel Martínez Vila, i de tant en tant també, perquè tu també tens dret a fer vacances, doncs, la meva veu. Doncs és un canvi important que pensem que valia la pena aprofitar l'estiu per proposar als auditors. Tornem a fer un model de ràdio més tradicional.
2: El que sí que no hi haurà durant aquest estiu, que hem tingut tot aquest curs, és l'informatiu a l'hora en punt, aquesta ràdio més d'actualitat. Tot i això, aquesta part de l'informatiu, si hi ha coses urgents, diguem que les cobrirem amb aquests programes, no?
3: Sí, ben segur. L'actualitat d'última hora, l'actualitat important, l'actualitat en viu, serà sempre present, i potser fins i tot ho serà més que el curs d'aquesta programació passada, ja que podrem intervenir segurament amb molta més flexibilitat per assabentar-vos de tal o tal notícia d'aquestes d'última hora, però el clàssic informatiu, doncs, també farà vacances, senzillament perquè part del personal d'aquesta ràdio fa vacances i els informatius necessiten una implicació en temps i en personal bastant important. No us preocupeu, l'informatiu tornarà al mes de setembre, però durant aquest estiu sí que aixecarem un poc el peu pel que fa d'aquesta actualitat que us hem anat proposant al llarg d'aquesta temporada, cada hora de les 7 fins a migdia.
2: La programació d'estiu de totes les ràdios i televisions es recuperen grans joies del passat. Amb TV3 probablement farà plats bruts en algun moment de la seva programació, com sempre passa. Nosaltres també recuperem coses que feia molts anys que no passaven, i una d'elles és la ficció a la ràdio.
3: Sí, la radionovel·la. Hem proposat al llarg d'aquests 45 anys d'existència de Ràdio Arrels diverses ràdios novel·les, i una de la qual estem finalment particularment orgullosos, la radionovel·la que va fer en Berenguer Ballester amb tot l'equip de Ràdio Arrels. Reconeixereu segur algunes veus que encara sentiu, però moltes veus que també han passat per aquesta ràdio. Nuclear Parano, una novel·la d'en Gildes Girodó, que està situada, l'acció se situa a Catalunya Nord, i que, doncs, hem pensat que valia la pena tornar a proposar aquest estiu a Ràdio Arrels. Veieu que això també ens donarà idees per el futur de la programació de Ràdio Arrels, però de moment, doncs, tindrem aquest retorn, aquest record del Nuclear Parano.
2: Molt bé, doncs aquest record i aquesta programació, diguem, de ficció a la ràdio. I deies a alguns programes, doncs, que ja havien sonat a Ràdio Arrels. Una altra de les coses que també sonarà, i que potser a l'audiència ja ho té una mica ubicat, és una selecció musical per temàtiques, i això també ho recuperarem durant la tarda d'estiu, diguem, amb una estona, diguem, centrada en un estil musical concret.
3: Sí, els famosos 20 d'arrels, 20 de jazz i 20 de clàssic que en Berenguer Ballester ens va proposar durant molts anys, doncs els tornarem a sentir aquest estiu a Ràdio Arrels, també sentireu alguns canvis dins la programació musical, senzillament doncs, per trencar alguns hàbits, per redinamitzar i donar un to, sens dubte, més estiuenc que a les seleccions musicals de Ràdio Arrels.
2: Sempre durant la programació de Ràdio Arrels s'encadenen petits programes i, de fet, hi ha novetats aquest estiu amb aquests programes, no, Albert?
3: Sí, hi ha alguns programes doncs, que continuaran, com la Història Musical d'un País, la Naia Pissada, les Catedrals Musicals, però també us proposarem, per exemple, una sèrie de programes sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Hi haurà també aquest programa que ben podem sentir les festes de fi d'any de l'any passat de la mà d'en Pasqual Tirac, una sèrie de 10 programes sobre mites i llegendes, i com hem dit, doncs, també continuarem alguns programes que esteu sentint aquestes últimes setmanes.
2: I a més d'això, també amb la programació i enmig de la programació musical hi participaran els mainatges de les escoles Arrels, que també col·laboraran amb la programació d'estiu de la ràdio.
3: Sí, seran les petites veus d'Arrels, que sempre dona un poc de frescor en aquesta programació, algun somriure, aquestes veus de nins i nines de les escoles Arrels de Perpinyà, que ens explicaran què és el que els hi agrada l'estiu. Ja veureu, podem avançar que en el rànquing la piscina arriba en molt bona posició.
2: Per fer passar la calor ja se sap. Doncs ja ho sabeu, teniu ara una mica d'aquests principals punts de la programació d'estiu de Ràdio Arrels, però si la voleu conèixer de veritat us caldrà escoltar la ràdio durant els propers dies. Albert Noguer, director de la ràdio, moltes gràcies.
3: Gràcies, bon dia.
1: Ràdio Arrels. A Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Som amb en Joan Lluís Mas parlant de diferents dites del camp nord-català i avui em volies parlar d'unes trufes, unes patates, que m'has dit que es diuen ventureres. Què són aquestes trufes?
4: Les ventureres són trufes o patanes, si vols, que han anat a l'aventura i doncs que han pas seguit el rec i que han pas seguit el moment tampoc de la sembra de les trufes i han creixit i han fet trufes al moment i que han volgut i al lloc que han volgut. Són aventureres, són ventureres.
3: Però clar, una trufa no camina. O sigui, com han arribat allà aquestes...
4: Això vol dir que quan tens un hort, un camp, que has fet trufes i que col·lectes les trufes, sempre hi ha trufes que queden enterrades o que descuidades, tot això. I aquestes trufes, una bona part d'entre elles, tornen a fer. Encara que tu, després de les trufes, potser faràs altra cosa, elles tornen a fer i llavors te trobes que en moments que en principi no hi ha trufa nova, te trobes ventureres que han creixit per aquí i per allí i ets força ben content de trobar això perquè tenes trufes noves, bones, fora de temporada i fora fins i tot del camp de trufa.
3: I que no te les esperaves allà, no?
4: No te les esperaves.
3: Precisament per collir aquestes trufes, aquestes patates, tenim davant una P una mica especial, perquè la part de baix sembla...
4: I un xapa, si
3: sí, té, fa com si fos una pala i llavors té un, sí. tots uns pals metàl·lics que surten, sembla com una medusa així, plana. Ens expliques una mica per què serveix, què feia aquesta P.
4: Això és una P d'arrencar les trufes. Llavors, aquesta P, efectivament, el que fa, aquesta part plana que dius tu, que fa com una mena de casc, si se pot dir, passa a sota, doncs, és una P que és tractada o bé per un cavall o bé per un tractor, després, per exemple. És un home o una persona, la té, hi ha dos mànecs, i la P passa per de sota el rec on hi ha les trufes. Evidentment, aquestes són pas ventureres, són les que van exactament on cal anar en el rec mateix. I doncs la P passa per de sota i fa muntar a la superfície, fa muntar les trufes. Vull dir aquí, sense, evidentment, abimar, cal pas que les trufes siguin tallades, abimades, etc.
3: I precisament aquest AP en el tros de ferro, diguem, que a l'eix de ferro hi ha com un drap enganxat. Sí, sí. Què és això?
4: És una saca que li han deixat, que havia posat a la persona que se n'ha servit. És una saca que han entortillada així i l'han agafada perquè hi devia haver trufa, perquè la trufa quan sai de terra és la pell és tenra. Tot és força tenra, és humit de la terra i tot això. I llavors se pot abimar fàcilment. I després, si ho vols vendre, una trufa que ja és abimada, és bastant, s'acrumpa bastant bé.
3: Clar.
4: I llavors han posat això, així les trufes quan munten a poc i bé, diguem, s'esquixen pas amb la part de ferro, que sempre és dura. I aquí només... és empatutada amb aquell sac.
3: Doncs hem pogut veure aquest AP per trumfes, per patates, i hem pogut parlar de les ventureres, que són les que queden fora, diguem, del circuit d'acollir normal.
4: És això, ningú hagués pensat que una trufa podia anar pel seu propi compte. Una trufa o una patana, perquè aquí a Rosselló sempre s'ha dit patana, i no patata. I doncs sí, mig aquí la història de les trufes.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
1: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de coloms i d'una novel·la que significa una coloma petita, una colometa. La plaça del Diamant de la Mercè Rodoreda. El colom és des de fa molts anys un motiu literari, senzillament perquè és un animal urbà, com la rata, i en parlarem després. El colom és el cor de dues distopies, entre d'altres, Patrick Susskind, El colom, d'Itaube, de 1987, en què un home, a punt de jubilar-se, al moment de sortir de casa es troba amb un colom al davant. Se'n va, fuig, s'instal·la en una pensió. Bueno, tindrà molts problemes, però en tornar ja no veurà el colom. I el segon, la segona obra, en castellà, és del Javier Tomeo, La ciutat de les palomes, 3 anys després, el 1990, en què un home, un bon matí, veu que tothom ha abandonat la ciutat, no queda ni un home, i comença a arribar un colom, dos coloms, tres coloms, etc. En canvi, la novel·la de la Mercè Rodoreda, que havia de tenir per títol La colometa, no és una distopia, sinó més bé una al·legoria. De fet, hi ha elements que fan pensar en una distopia. És una novel·la que va ser publicada al 1962. I recordeu que vam veure fa unes quantes setmanes, nosaltres, els valencians, del Joan Fuster. És una data important, 1962, amb una mena de flexibilització parcial del règim franquista i sobretot l'afirmació de les nacionalitats. Aquesta novel·la està escrita en Ginebra, no pas a Barcelona. És una de les grans novel·les de Barcelona, però com d'altres no està escrita. Està escrita, necessita aquesta distància. És el cas també, 4 anys més tard, de Últimes tardes con Teresa, de Juan Marsé, i de Senyes d'identitat, de Juan Goytisolo. La plaça del Diamant és una novel·la de la Barcelona menestral, d'un barri, l'antiga vila de Gràcia. És la història d'una noia qualsevol, la Colometa. De fet, no es diu la Colometa, es diu Natàlia. Però des del seu començament, el seu xicot, que esdevindrà el seu marit, li treu el nom, entre d'altres coses, i li imposa aquest malnom de Colometa. És un fragment de vida, la Barcelona abans de la República, la guerra i la postguerra. Una novel·la amb molta gana, molt patiment, molta mort també, perquè és una novel·la, sembla estrany, però és una novel·la d'amor. La Natàlia escriu, es confessa, en una veu molt planera, fixant-se en cada element. Per exemple, el primer petó amb el Quimet en un parc es fixa en els detalls del cel. Es pot dir que aquest petó no era gaire sensual. Vida de destrosses, i al mig hi ha efectivament els coloms. És que en un moment el Quimet decideix, perquè no li demana res a ella, de criar coloms, i instal·la un colomar a dalt de casa. I això esdevé una bogeria, perquè hi ha tots tipus de coloms, i fins i tot els fills de la parella, l'Antoni i la Rita, deixen entrar els coloms i conviuen amb els coloms. A poc, la Natàlia decideix enverinar els coloms, fer fora els coloms. Arriba la guerra, tot això, i en un moment aprèn la mort del seu marit, el Quimet, i el seu millor amic, el Cintet, i curiosament puja al terrat i s'adona que quedava només un colom, i aquest colom justament està a punt de morir. No, acaba de morir. Una situació molt dramàtica, perquè en el moment en què no veu cap porta de sortida, decideix suïcidar-se i matar els seus fills amb un embut i un lletres al fumant que va comprar a casa d'una droguer que es diu Antoni com el seu fill. D'aquí naixerà una segona història, que serà una història d'amor d'humils. Aquest home, que no pot crear una família, es casarà amb ella. Tenim amb la Natàlia i amb aquest llibre tan impressionant una mena de reflex, un mirall de la vida. D'econometes n'hi ha moltes, i fins i tot jo podria parafrasar el president John Fitzgerald Kennedy, que havia dit "Ich bin ein Berliner", i jo podria dir "Ich bin ein Taube". Però, de fet, som tots coloms, som tots colometes, i citaré únicament aquest element que diu, de fet, és com un somni dins d'una església en aquella postguerra terrible, amb un colometa que darrere teu hi ha tota la pena del món. Si no l'heu llegit, us aconsello la lectura de La plaça del Diamant, de la Mercè Rodoreda. Moltes gràcies.
4: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines,

rosa per Sant Jordi i flors negres per Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre

0: Ежели...
1: Bună ziua, Radio Arrels!
2: Radio Arrels.
3: Terra de trobadors.
4: Bon dia, som la classe de la cinquena I i us presentarem el tema dels trobadors. Els trobadors són una manifestació original i única de la societat occitania. El cavaller, cortès i la dama són exemples i persones que reuneixen unes qualitats de la societat occitania. Medieval, canidran, indispensables. Noblesa, gallardia, generositat i lleialtia. Elegància. Tot això es concentra en un mot, la cortesia.

0: La cançó No pensa pas cantar, escrita per Guillem de Bergueda i és cantada per Francesca Ribera, que és surnom Titut.
1: Guillem de Bergueda se riu de mon sogre, li va dir fins que el matí un bon dia i el vol matar.
2: M'agrada aquesta cançó perquè està diferent de les músiques d'amor normal. L'autor utilitza l'humor i la crítica per la muca del seu adversari. La veig és directa i a vegades agressiva, que dona el text vivent.
3: Radio Herers, a Sureda, 95.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: A Mosset, 95.5.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
6: Som a la...

0: divendres 26 de juny, bon dia. Aquesta tarda unes màximes de 34 graus a la plana i 27 a la muntanya. Aquesta nit tindrem unes temperatures de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 21 al Conflent i 16 al Capcir i a Cerdanya. Demà les temperatures quedaran sent iguals amb unes mínimes de 21 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 19 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 38 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 28 al Capcir i 29 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més baixes. Les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada i 15 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà potser un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 26 al Capcir i 29 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 29 de juny del 2007 es va inaugurar el primer Fes Lloc, el festival organitzat per l'entitat Escola Valenciana i l'Ajuntament de Benlloc. Al cartell d'aquella edició hi havia una àmplia representació de l'escena del País Valencià: Arròs Caldós, Soul Attack, Malagana, Ska i els imprescindibles Obrint Pas, de qui ara escoltarem La Flama.

afluixant l'aigua del molí. Si sembres alegria, viu el gol de cada dia. L'amor per companyia.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Louis, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè jo vol anar a Cobrava.

Cada cop que em mires m'encerrones i col·lapses els camins que m'alliberen fins que em perdo en l'univers. Caic en un forat descomunal, em fas tan mal deixant-me cau amb la foscor parlant d'amor i de Freud. Cada cop que em parles m'encerrones amb tortures i em fereixes amb promeses i mentides fins que em perdo en l'univers.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

0: Ràdio Arrels, 100% en català.
1: I Jorginho, em baixo de la iaia i m'han dit que vens, que vas, que vas, que vens. Jo no acabo d'entendre-me.

collons, pollastre i colla de cabrons. Careto, cromo i gruller, manefla, cuc i botifler. Fascinarós i escanyolit,

Vinga! Patata, figa i perrús, buraco i cara de lluç. Babau, burleta, llefiscós, pardal, somera, també gos. Amb l'ospedre i el cagalló, el brut barrut i fanferró. Els llepafils i llepaculs, poca vergonya, roig insults. Petós, burilla, figurí, pesat, sudaca i mesquí. Fatxent de pollós i marrà, xoriço, penques o taujar.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

caigut al cel. Superfícies de metall i de plàstic deformades, postures trencades.

0: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: Orbanyà, 95.5.

Radio Arrels, a Enveig, 93.1.

No sé si toca gloria, no sé si toca mort. Més un ses batallades, combatament d'un cor. Del cor del nostre poble, del cor de la meua terra, que em diu no te'n vagis, fill, no passis la serra. La vila és maleïda, com l'ullam, com la guerra. La fulla que l'escolta tremola i pensar.

d'una font catalana. De la passada vida guardaràs tu el record, figuera que t'amagues al fons del meu hort. Com toca la campana, com toca el meu amor, no sé si toca glòria, no sé si toca amor.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Bobby.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Aquestes vacances...
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cançoneta prescindible. No calarà en cap feixisme. Ni farà caure el govern. Tampoc n'esperis amor etern. Ni

corris que cauràs. No molestis els altres, vine i seu com els grans. No saltis més al llit. Al llit s'hi va a dormir. No mengis xocolata. No et pintis així els llavis. No vulguis altra cosa que ser mare. Digues, mira que en són de bufons els nens. No ploris, que ets un home. No vulguis saber massa de res que no convingui. No siguis innocent. No sigueu innocents. No us mostreu vulnerables. Tapeu-vos les ferides amb els llençols de casa. No imagineu el canvi, que el blau del mar és blau i la nit fosca. No alceu la veu. Silenci. No mireu lluny. No us trobeu al carrer per celebrar verbenes. No digueu, jo per tu faré més llarg l'estiu. No aneu enllà del que us pertoca. No feu memòria, sota cap circumstància no feu memòria. No desperteu els morts. No interrompeu la missa. No invoqueu la pluja que haurà de portar llaus. Llaus de terra i gent. Gent que camina amb flors. Flors de colors encesos. Encesos com els ulls de qui ha perdut la por. No crideu, sí, volem el que volíem i així mateix volem ben alt. No voleu alt. No obriu per res del món un sí. Un sí que ens posi en dubte. Un sí que alteri lleis, identitats, el nom de cada cosa. Negueu que ja heu après que on hi ha poder hi ha resistència. No us desperteu encara. No feu com si sabéssiu que no s'acaten normes sense intuir la norma, sense percebre el gest que pot desafiar-les. Torneu-vos a anar a casa. No, no ho vulgueu tot. Tot està en camí. Té tanta pressa com vosaltres.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A tot moment toquen hores, hores de vellut d'un cel il·luminat. A tot moment toquen hores, hores d'angúnia d'un món ensangonat.